Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc la Sandroide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Avui escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no.
6: España registra su primer caso de coronavirus.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: denuncia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.

0: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
1: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
0: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana aquí al 91.4 l'FM contra

0: Bueno, avui programa enregistrat telemàticament, a veure què tal. Ja darrer programa de la temporada, doncs hem preparat un especial, com és habitual, doncs dedicat a les novetats que han anat apareixent aquest any, concretament doncs amb les internacionals. I res, això despedirem ja aquesta temporada, tornarem al setembre, probablement finals de setembre, i esperem que us agradi. Bueno, hola, Àlex.
1: Esperem que us agradi aquesta selecció que hem posat, que repassarem una mica aquestes novetats internacionals que hem posat durant aquesta temporada. Intentarem no repetir temes, però bueno, segurament algun se'ns passi. I res, comencem ja, no? Què? Comencem amb el primer tema que va ser un grup preferit d'aquí del programa, els Dab King, que van tret un nou disc a finals de l'any passat, però bueno, acaba en la temporada. I un disc que, bueno, que sem molt en la línia del que fan els Dab King, però com ens agrada molt, pues, ens agrada molt també aquest disc.
0: Doncs escolta, hem escollit el tema Break the Silence, amb una col·laboració que fan Kavaka Pyramid, aquest darrer treball de Pink titulat Atlas.

Molt bé, doncs seguim amb el programa després d'escoltar aquest tema de l'Atlas dels de Pink. Avui tenim els Bàndolos de Fons, per mi una de les millors bandes de l'any, aquest treball que sentim de fons.

0: I seguim amb una altra banda, uns veterans, els Slackers, que han tret dos discos aquesta temporada.
1: Sí, van començar al novembre amb un EP titulat Money Skin, que si no recordo malament crec que ho van tret amb motiu de les eleccions als Estats Units, una mica campanya anti-Trump, que bueno, no va servir de molt. Però bueno, ahí estan els Slackers fent una mica de, pues això, de boicot anti-Trump. I després, uns mesos després, han tret un altre, és com un recopilatori, és un Lost and Found volumen 2, que bueno, ja sabeu, és un... Això, pues, rareses, alguna gravació en directe que no havia sortit, bueno, aquestes coses que fan els grups per, no?, treure discos quan no tenen res nou. Així que res, posarem un tema de l'EP de 4 temes de Money Skin, que això que van treure a principis de novembre, i el tema és...
0: No One Likes the Truth.

0: doncs seguim amb més novetats. Un altre referent jamaicà, Roy Ellis, doncs, que a principis d'any va publicar un treball, un directe en aquest cas, el Living Praga, doncs, bueno, una selecció dels temes més reconeguts gravats en directe.
1: Sí, un directe que jo crec, si no ho recordo malament, crec que és d'un parell d'anys abans, gravat allà en una sala de Praga, però bueno, demostra que encara està molt en forma, Roy Ellis. Nosaltres crec que l'últim cop va ser fa un parell d'anys que vam veure i el tio està, bueno, o sigui, la veu pràcticament com sempre i ja sobre l'escenari és un cicló. Així que, bueno, aquest directe ho demostra i, bueno, posarem un clàssic, el Stay With Him, que també està en aquest directe.

Bueno, seguim amb el que per mi és el disc de l'any. Doncs el treball que van treure els Vàndolos a principis d'any amb Badassonic Records, Stars Above, que és el que estem escoltant de fons. I bueno, em sembla un disc super complet. Bueno, el vozarrón del cantant, tota la part doncs instrumental també està molt ben feta. Un disc molt, molt xulo, la veritat, que ha sonat molt al programa i que seguirà sonant. I si us sembla, escoltem doncs, el tema que dona nom al treball, el d'Estars Above, una balada d'aquestes que ens encanten aquí al programa, doncs aquest tema dels Vàndolos.

treball titulat Nine Feet Tall amb Tipa Top Records al gener. I bueno, si sembla, escoltem un tema d'aquest treball, el Steady to Rock, dels Calles Caviar, doncs un clàssic també.

I continuem amb aquest repàs de les novetats internacionals d'aquesta temporada. Una banda que també ens agrada molt aquí al programa, el de Vigilia Grand de Rocksteady 7, van treure un nou treball, el Home for Dinner, a finals de febrer. Un treball que, bueno, ens agrada molt sempre el que fan aquesta banda. I escoltarem un dels temes d'aquest nou LP, el titulat Jazz Ska.

Hubo una altra novetat que va sortir aquest any, el mes de març. Bueno, és una mica trampa, perquè és aquestes coses que fan la gent de Liquidator, que agafa gravacions així a mitges, o només la veu i coses que hi ha de Laurel Aitken, i amb la banda dels Mighty Megatons, pues, bueno, enregistren un altre cop els temes i fan aquesta barreja així, que la veritat és que sona prou bé, però bueno, no termina de ser una, bueno, una novetat una mica per agafar tant pinxes, però bueno, és Laurel Aitken i qui ens agrada molt, així que bueno, posarem un dels temes d'aquest treball, que el treball es titula Love and Understanding, i el tema que escoltarem ara, com no, El Padrino de l'Escà.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest temazo dels Calles Caviar, una de les novetats d'aquesta temporada, passem a una altra banda també de la mà de Badasonic Records, que han estat força actius aquest any, els Reggae Workers of the World, que a més van estar actuant a Barcelona presentant aquest nou treball que va aparèixer a l'abril, el New Thing, i que sona molt bé, també és un dels discos així que potser hem escoltat més aquesta temporada. I escoltarem una cançó d'aquest New Thing titulada I Should Stay, dels Reggae Workers of the World.
1: Si quieres saber más de nosotros, visita nuestra página web www.contrabanda.org.

0: Molt bé, doncs sembla que, com sempre, ens falta temps per posar tot el que havíem pensat. Doncs fins aquí ha arribat el programa aquesta setmana i la temporada. Ens toca despedir temporada, fem una breu parada estival, agafar piles i tornar amb forces renovades. I res, esperem que us hagi agradat el programa, que hagueu gaudit de tota la música que ha sonat durant aquests mesos, i tornem al setembre amb més música.
1: Sí, posarem com un últim tema un dels de les novetats que, bueno, més novedoses, diguem, que ha sortit al mes d'abril. Parlem de l'últim treball dels Obsessions, que es van juntar amb el Monty i Nate Smith, i bueno, s'han currat un LP de Western Reggae que, bueno, que sembla fet al 69. La veritat és que està prou bé. Es titula Sheriff Double Gun i ens acomiadarem escoltant aquest tema que dona títol a aquest LP. I res, passeu bon estiu, ens veiem i escoltem al setembre. Salut!
0: Salut!

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: Tio, però què el fa que a la Roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la Roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
8: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calibració.

Va, comencem, doncs jo. Bueno, aquest programa ha sigut molt complicat, ha sigut molt complicat portar aquests quatre pollastres aquí, i quan ja els teníem, en el senyor Unclu Garrotada li ha agafat una lipotomia i s'ha quedat tieso i estava mirant Eufòria, que és un producte israelí d'una productora que dona diners a Trump, com hem llegit a l'última directa, i li va agafar un patatús, coses normals, perquè quan mires porqueria nazi, pues t'agafen patatusos corporals, tio. Molta gent diu, oh, els nazis, bueno, deixa que els nazis diguin coses nazis. Noam Chomsky sempre diu, sí, bueno, jo respectaré que

0: nazis diguin coses nazis. No, perquè llavors t'agafa dos. T'agafa dos. Si t'exposes al discurs nazi, t'agafen podridures interiors. Saps? Clar, t'agafen malalties, t'agafen càncers, carcinomes. Saps? Pues no, no, no, no, no s'ha de, no, no s'ha de permetre o bueno, sí, digues un rato i després pam, patacala. Qui tenim avui aquí? Com es diuen aquesta canalla? Aquesta joventut?
1: Irsut, Irsut.
2: Irsut.
0: Irsut o Irsut?
2: Irsut, Irsut.
0: D'Irsut només n'hi ha una, eh? Tu ets un hirsut en ciernes, no?
2: Sí, jo ara estic una mica mutilat.
0: Ara estàs deshirsut.
2: Però és igual, però és...
0: Sempre vas hirsut.
1: Som hirsuts.
2: Som hirsuts.
1: Som hirsuts, igual. Som
0: hirsuts. Ah, igualment, hirsut no practicant, no?
3: Som mitat i mitat. Hi ha mitat hirsuts i hi ha mitat imberbes.
0: Tu t'estàs deixant un bigoti amb una lletra hebrea o alguna cosa així, no? Què collons és això?
3: Pues és una merda.
0: Has vist o no? Que és un... Sembla...
3: Bueno, és una merda que...
0: Sembla un forrellat, tio. Dic, això és modernista, tio, aquest bigoti.
3: Bueno, de quan en quan m'agrada. M'agrada canviar, m'agrada provar.
0: Però què collons simbolitza? Què és això, tio?
3: No simbolitza res, simbolitza...
0: El Mediterrani.
3: No, bueno, no, no sé, canviar... Simbolitza que la dona et digui et podries deixar bigotet. Ja està, ja està.
4: Falangista.
3: Vamos
0: para
3: allá.
2: Error Flint.
0: No, ara va bé, tio, la dona o l'home o qui sigui va bé també perquè el bigotet...
3: Et queda bé, deixa't.
0: Raspall, vull dir, quan vale, fots... Quan llepes allà on has de llepar...
1: Frega el maco, frega el
0: maco. Ah, fa un... Fa un
3: servei.
0: És una mica de... Clar, tio. Clar, clar, com quan neteixes el cotxe, que passen aquells rodillos. Pues lo mateix, tio. Allò, això, tot suma, tot suma. Bueno, però res, quant temps que us coneixeu? Mireu a internet, mireu a la Wikipedia.
1: Uah, sí, sí.
3: A la Teza ens vam conèixer l'any passat, no?
1: Als 90, no?
2: Sí, sí.
1: Fa més de 30 anys, més de 30 anys.
0: En sèrio?
1: Més de 30 anys.
0: En sèrio? Sou els mateixos d'una bomber o falta algun?
3: Falta la guitarra fundador, bueno, membre fundador d'una bomber. Sí,
1: exactament.
3: Sí.
1: L'Abram.
0: Ahà.
3: Jo vaig tenir el plaer de poder-me a la recta final incorporar amb ells, cosa que sempre em va fer molta il·lusió. I, però vamos, jo he tocat al final, vull dir, una bomber ha sigut el 90%. 95% o 99% a l'Abram i ells tres.
0: Vale.
2: Pues coneixíem d'institut, no?
1: A l'institut, sí, bueno. Robert, jo i Abram vam coincidir a l'Institut Nocturn de Gavà. I,
0: en sèrio?
1: Exactament, i a partir d'aquí.
0: Gavà és coneguda per les seves tombes neolítiques, no? O què?
1: I per la masia.
3: Mira,
1: també,
3: hem portat el Mílio.
0: I per la masia de què?
3: Hem portat el Mílio.
1: Passaven tota la droga del Baix Llobregat i es passava a Gavà.
2: Sí,
0: ah,
2: sí? Sí.
0: Perquè era un nightclub o què collons?
1: No, era un barri de gitanos que hi havia allà apartat del poble que t'ajuntaves allà.
2: El bar Kevin.
0: El bar dels heavies, tio.
1: Home, als anys 90...
2: També hi havia un bar heavy.
1: Als anys 90 la masia passava tota la mandangada.
0: Tot el món passava per allà, no? Sí. Ara l'atacarien amb drons els Mossos d'Esquadra. Allà a Santa Perpètua de la Moguda es veu que ataquen amb drons, tio, els Mossos d'Esquadra.
1: Ho dius ara?
0: Sí, t'ho juro, hi ha urbanitzacions de, jo què sé, de penya, bueno, que està fotent la seva puta vida, saps? I els ataquen amb drons, tio. I els tios els ametrallen. Matrallen els drons.
1: L'escombra, ja.
0: Cosa que em sembla bé.
1: Amb ondes i pedres, no?
0: Sí, clar, tio, què collons és això? Fot tot el dron a tomar pel cul, tio. Tot el dia... Ah, estan fent una barbacoa. Bueno, vale, ja està bé, no, tio? Me cago en Déu. Bueno, va, què? Quan fa que existiu com a Mifune?
1: Ui.
0: Com a Mifune no va existir mai.
3: No sé,
0: mai.
3: Poder...
2: El tema japo.
1: Sí, ja uns anys, eh?
3: Pues 4 o 5, no?
1: Sí, eh?
2: No, el 23...
3: Ben bé, bueno, el 23 vas entrar tu, vas estar tu.
2: Si m'ho va proposar a finals del 22...
3: Pues portaria mig any o... Sí, a principis del 22...
0: Ja estaven tocant abans que entressis tu.
2: Sí, va ser un accident, va ser una casualitat, no sé. Que ho expliquin ells millor,
3: tropiezo,
2: no? Que ho expliquin ells millor.
3: Va ser la barbacoa. Nosaltres tenim... Bueno, Gaspar, que és l'anfitrió de...
1: L'anfitrió.
3: Que ho expliqui.
0: De les barbacoes. Va, explica-ho.
1: No, cony, estàvem tocant el Miquel, el Galindo i jo, sense cantar en aquell moment, vull dir, retrobant-nos una mica després d'un temps sense tocar els tres. Ells dos sí que havien tocat d'una altra banda. I estàvem fent fer una mica de soroll i vam dir què fem, què fem. I vam muntar una barbacoa a casa meva, que tinc una casa allà a la muntanya, i vam convidar el Robert, li vam fer una proposta deshonesta, amb Fireball pel mig.
3: El Fireball hizo el resto.
1: I ja està, i això va ser suficient.
2: Bueno, també per tornar, concert, per tornar, no? Per tornar, jo crec que oficialment m'ho vau proposar el concert aquest de Futuro Incierto.
1: Ah, sí? Futuro Primitivo al...
2: Futuro Primitivo.
1: Futuro Primitivo al... Com es diu aquella de Sants?
2: Aquella que hi ha allí dalt, la...
1: Meteoro?
2: No. Meteoro, sí.
1: A Meteoro, un concert de Meteoro de Futuro Primitivo, vam coincidir, ja ho vam dir, i llavors ja ho vam...
0: Qui són aquests dos Futuro Primitivo?
1: Això és el... Es tocava el Pere de Cube, que havia tocat amb nosaltres també a Cube.
3: En Llobet.
1: I el Llobet i tal.
2: El Manel de X-Mil.
1: Manel de X-Mil.
0: Ah, vale, hòstia.
3: Sí. El Manelico. Sí.
0: I encara toquen aquests o no?
1: Sí.
3: I toquen fora.
0: Toquen. El Robert Crumb té un grup que es diuen els primitius del futur, tio.
3: Hòstia, pues...
0: Bueno, en francès, diu.
3: Pues volaria que fessin un bolo junts, tio. Sí. Futuro Primitivo i els primitius del futur.
2: Hòstia. Està viu en Robert Crumb.
0: Bueno, suposo que... Conia.
4: El que no fa sé, còmics, no?
0: Està, què?
4: El dels còmics.
0: Sí, jo crec que sí que està viu. El que passa que, clar, jo què sé, tio, deu estar ja més fet polvo que... Però vivia a França.
3: No diguis això, està ple d'experiències.
0: D'experiències
3: fet
0: internes.
3: Polvo, està ple d'experiències.
0: Està ple de llumbrius.
3: Que ens hem de començar a mirar una miqueta...
0: Una cosa, esteu a favor de perllongar la vida humana fins a tant temps o no? Vull dir, jo dic perquè, clar, ara no sé què, l'eutanàsia, no l'eutanàsia, no sé què, aquí és un debat... A nosaltres
4: us interessa, sí,
0: és vinculant.
2: A mi em faria il·lusió jubilar-me, si podem
0: prendre. Ja, però clar, cada vegada
2: si
3: no, però jubilar-te amb qualitat de vida, perquè jubilar-te no,
1: i morts, hem de morir tots, però hem de morir a lo gran, això
3: clar.
1: Sí.
0: Hem de ja, morir però, per exemple, el tio que va escriure a Dante,
1: sí,
0: a la Divina Comèdia, surt un pavo que està a l'infern, saps? Ja està a l'infern, però encara està viu. Encara està a la Terra, està als dos llocs. I jo a vegades veig molta penya que dic, hòstia, aquest pavo li passa com a Dante. Passa com a Dante.
1: Un peu aquí i un peu allà.
0: Que està mort i no s'ha enterat, saps? Encara està per aquí
3: arrossegant-se.
0: I vosaltres esteu a favor de que us passi això?
1: No, n'hi haurà qui pensi això de nosaltres, vull dir, perquè...
0: Clar,
1: segur.
0: Ja, no? Actualment ja.
1: Segurament.
0: És veritat. Potser ja hi estem.
1: Vosaltres no ho penseu. Potser
0: ja ens està passant.
1: Hi haurà qui ho pensarà, i tant.
0: Clar. Estava parlant en plan rotllo que no em passi, però no havia caigut que igual ja m'estava passant.
3: Home, jo penso que, a veure, o sigui, el tema és que quan te'n vagis diguis, hòstia, ho he gaudit. O sigui, allargar perquè no has gaudit i vols allargar-ho perquè tens pensaments de que ho podies haver gaudit més, deixa-ho quan toca i fes-ho maco. I quan te'n vagis, això sí, a mi m'amolaria, jo està, clar, és impossible, però... De cop, saps allò de dir...
0: Ràpid,
3: no? No, jo a la feina hi ha gent que es jubila i la palma, tio.
0: Bueno, sí. Això els passa molt als tios, perquè...
3: Dos,
0: no
3: tres
0: vida,
3: anys, tio,
0: no
3: i saps que s'ha mort, no sé què, s'ha mort l'altre.
1: També hi ha qui li agrada patir, vull dir, li agrada allargar-ho, patir...
0: Els tios ens passa més, que et jubiles i pum, l'endemà, oi, no sé què fer. Vale, la primera setmana vas a fer quinieles, la segona setmana vas a jugar bolos i la tercera setmana
1: vas
0: a tomar pel cul.
1: Després fas
0: concerts.
1: Però després fas concerts i entrevistes a altres iaios com tu i ja està, sí. I ha entretingut.
4: L'important és los bogalantes que te lleves a la tuya.
2: Jo és que m'agrada lo de la jubilació als 18 anys. Però em sembla que no em deixaran. Però no sé si arribaré, el dia que et jubili. Per tant, vull allargar la vida. Per poder dir, me jubilo.
4: Ja no queda tant, eh?
0: Hauries d'estar jubilat dels 30 als 60. Incorporar-te, saps? Perquè qui vol deixar de currar als 60? Si als 60 a mi ja m'és igual currar que no currar, si vull dir, ja no... Saps?
3: Hòstia, però jo no sé, tio, a mi m'agradaria no anar a currar als 60 i fer el que m'agrada,
0: Un moment, però si dels 20 als 30 has estat jubilat...
3: Assajar, tio, t'aixeques allà, pim-pam-pum, vas a esmorzar, vas al local, toca...
1: Igual et ve de gust tornar i tot, no?
0: Dels 30 als 60 jubilat?
3: No,
0: jo hagués fet moltes coses,
3: no.
0: Tio.
3: Te'n vas a viatge a Porai, tio.
1: Encara les farem i tot.
4: Estem ja ben a prop, eh? Cuidadín, eh?
1: Encara les farem.
4: Ui, els 60 són d'aquí.
0: Bueno, va, què més, què més? Voleu parlar de la banda o és un tema que no us preocupa?
4: Bueno, no, home, no sé, del que no en tingui de gust.
1: Home, l'assumpte sí que ens preocupa. Eh?
4: Les notes, treu les notes.
0: A quin grup us volíeu assemblar quan vau començar a tocar?
2: Tampoc era en plan, no?
3: No. Crec que no.
2: Jo tenia una cosa al cap, ells una altra, i va sortir el que va sortir.
4: Anem
2: no,
4: fent, sí, la
2: no...
1: Ma, jo diria que hem sigut sempre bastant inconscients amb això, vull dir, sempre hi ha referents, però sempre hem intentat fer la nostra merda
0: i
1: hem anat a parar
0: on
1: hem anat
0: no?
1: a parar. Sí,
0: Jefferson Airplane i Black Sabbath.
4: Ja molava.
2: Need somebody to love.
4: Molava. Sí.
2: Temazo. Temazo.
0: Bueno, anem a sentir.
3: L'oreja de Bangkok.
2: De Bangal.
3: L'oreja de Bangal. Ens va influenciar molt.
0: Anem a sentir un tema, doncs.
4: Venga,
0: anem a sentir el primer. Que és... tinc aquí un fullon. Idiota competent.
3: Idiota competent.
0: Vale. Doncs
2: vinga,
0: de què tracta, idiota competent? De
2: veritat? Bueno, és de la trinxera de l'ensenyament, parla de situacions d'aprenentatge.
4: Tema molt actual.
2: Parla de com és sent un com a docent que sent com a un encarregat d'un pàrquing o de no sé, que treballes per formar més aviat personal eficient per a empreses, una educació molt enfocada cap al sistema
0: capitalista.
2: Absolutament, hem de fer un projecte, hem de fer muntar una empresa. No, que jo explico història, no, però tu els emprenedors, l'emprenedoria, mètode Kanban aquí, business angels aquí, cal ser emprenedors per acabar el món del futur, i és el rotllo aquest de, no sé, no, està enfocat tot al business i no sé, no...
0: Tota l'enganyifa, tio. A la puta enganyifa. No, i em fa també gràcia que la gent diu les escoles són pàrquings de nens i les feines són cementiris de carronya, tio, perquè la veritat, vull dir que no hi ha escapatòria. I després també que tot això dels docents tal i qual, vale, jo estic molt a favor que fotin vaga, a favor de que tallin tot, però, en plan rotllo, no soc racista, però per mi el que més s'assembla a un madero és un mestre.
2: Hosti, gràcia. Bueno, jo diria...
0: Saps? Bueno, ja sé que no vull obrir la caixa dels trons.
2: Hosti,
0: però,
2: pues, llavors jo sóc un madero, però...
0: Ja,
2: jo crec que tinc...
0: Jo també.
2: Jo crec que tinc alumnes que si semblen més a un madero que no pas jo, però bueno.
0: S'ha invertit la tendència.
2: Ara tinc algun, jo de fet hi ha algun que li dic, no, tu eres un municipal disfrazado aquí, te afeites, però estàs infiltrant en la classe, estàs aquí interrogándonos a todos.
4: A punta manera.
0: Et venen a controlar, a lo millor han fotut infiltrats, perquè diu que hi ha infiltrats a tot arreu, no?
2: Això segur.
0: A més, el govern ella diu, hi ha problemes amb els professors. Bueno, doncs portem Mossos d'Esquadra a les escoles.
2: És una solució intel·ligent.
0: És una sèrie que poden fer malabars, poden fer palles als nens.
2: Avui vindran uns municipals, són gent molt maca i competent a fer una xerrada. Avui vindran uns municipals i no sé qui. Bueno, no sé si...
0: De fet, no
2: però tinc alumnes que el paper de poli ja el fan. O sigui, ja. No has de fer tu...
0: Ja m'ho imagino. Bueno, de fet, hi ha moltes classes de nens d'infantil i tal igual que quan els diuen, nens, com voleu que sigui la classe? Què diuen? La classe dels policies.
1: Collons.
0: Sempre hi ha la classe dels esquirols, la classe dels tamborilers i la classe de la Brimo.
4: Els unicornios i la UCO.
3: La meva filla va als Minions.
0: Els Minions?
3: Són els Minions, sí.
0: En sèrio? Els Minions
3: els
0: fotes?
3: Ho voten ells.
0: Ja, però bueno, però aquí hi ha molt pastaletge, també.
3: Bueno,
0: no?
3: Diuen, a veure, quants voteu Minions, quants voteu Frozen, quants voteu no sé què.
2: Madagascar.
3: I va guanyar Minions.
0: Quants voteu el Gorila Maguila?
4: La democràcia a l'escola.
0: Però nosaltres no ho fèiem, això. Nosaltres dèiem, ens volem dir el Gorila Maguila.
3: No teníem nom, tio. Nosaltres érem...
2: Los mandilones. Portàvem els mandils, les batetes aquelles i ja està.
3: No teníem nom. Bueno, no sé. Jo,
4: a
3: la època no...
4: A, B.
3: No me pilló. No.
4: A mi tampoco.
0: Infantil, no, és que infantil no me'n recordo igual.
4: Ni graduació.
2: Era la GB, eren altres temps.
4: A, B.
1: Amb el meu cas,
4: segundo B.
0: No, però això infantil, sobretot es posen noms infantil, o sigui, de 3 a 5.
4: Sí, sí.
0: Ah, jo de 3 a 5 no me'n recordo gens d'on collons estava, tio. Però bueno, anem a sentir la cançó.
4: Vinga, va, sí.
0: De l'idioma funcional.
4: Vinga,
0: som-hi.

0: Prostitution! Molt bé, cabrons! Molt bé, tio! Quina fúria, tio!
1: Quina cagada, ja, no?
0: Quina cagada!
2: Que bateria...
0: Som molt maniàtics, no?
2: Ui, la guitarra, no, baixista...
0: No, sí o no? Tots?
3: No som gens maniàtics. Perquè ja portem molts anys i al final dius, va, mirem de fer-ho mig bé, no? Ja que estem, però no, maniàtics no, que va, que va, que va.
1: Toc, toc, toc, toc, toc.
0: Una mica tocs, no?
1: Toc, toc, toc.
2: Bueno, toc, toc, toc. Ens agrada que quedi bé, clar.
1: TDAH,
2: no?
1: TDAH, però... lo que hay en las aulas, no? Un poco lo que hay, lo que pasa en las aulas. Necesidades especiales, bueno. NES, a tope.
0: Tens molts TDAH a les aules o no? Però si tenen amfetamina,
2: algú...
0: cosa que mai sempre havia pensat. Que la gent que no,
4: els...
0: és hiperactiva els hi donen amfetamina.
4: Depèn, als meus no els hi donen res. Els meus no els hi donen res. Només saben que volen ser policies, però a part d'això...
3: Però no proposat ho proposen, eh? Cuidao, cuidao, sí, sí.
0: Vull dir... Ja, no sé, per què volen ser tan... Bueno, també és veritat que, clar, tio, la penja està tot el puto dia mirant la tele, i a la tele només surten
4: que
0: policies.
4: És el que t'arriba, però és el que t'arriba al mòbil. Molta gent s'informa per el que t'arriba al mòbil, policies, el TikTok, tio. El que pots processar.
3: En sèrio hi ha tanta atracció?
4: Em diuen coses, em diuen coses dels TikTokers, em diuen...
3: No tinc jo...
4: Tot ho que veuen...
0: També crims també és una basura, bueno, dic...
4: Bueno, però jo trobar-me algun alumne que algun dia em digués... anem a posar llum a la foscor, però no em diuen això. Com a molt em trobo alguna noia amb hijab cridant Viva Vox, però coses d'aquestes no...
0: Anem a posar llum a la foscor, a mi em sona una mica a petar un cul. Saps? Perquè... és un lloc on hi ha foscor i tu fots i entra la llum, saps?
1: Cancelado, cancelado.
0: No, vull dir, ho dic en plan rotllo lírica, saps?
3: Bonic,
0: en plan
3: rotllo...
4: Posant foscor a la foscor.
0: Significat de la metàfora, saps? No en plan rotllo que estigui en contra ni a favor de... Super a favor de pataculs, vull dir que cadascú, saps?
3: No.
0: Per descontentíssim. Però bueno, no, però vull dir que la gent diu, posem llum a la foscor, i jo, joder, macho, què?
2: Aquí veu tenir un expediente, no? De no, aquí no van treure un d'aquests crims de que havien sequestrat amunt que vivia l'alcalde, no sé què de l'alcalde, no sé.
0: Pot ser, no sé, tio.
2: Van entrar a casa, es van retindre, em sembla. Van estar no sé quantes
0: sí.
2: hores.
0: Sí! A casa d'uns tios,
2: sí,
0: no?
2: Sí, era aquí la Roca,
0: em sembla. Que sí.
2: Ser, no?
0: És veritat, que en plan rotllo, doneu-nos el compte corrent, no sé, que tenien tota la família segrestada. Sí. Per obrir sí. Una caixa forta, no?
1: Salseo, salseo, salseo.
0: Això va sortir Crims?
2: Escolto aquesta merda. Quan vaig al cotxe cap a la feina em poso Crims aquest i és una merda, però... Bueno, estàs allà...
0: No sé si és aquí o què, que em sembla que el fill deia... Diu, on dones el número de la caixa o mato te mare? I el tio, hòstia, és que ara... No em pilles que no me'n recordo.
2: Ho mato la sogra, no?
0: Ara em pilles, sí. Ara em pilles que, hòstia, no sé, tio, ho tinc apuntat al mòbil, però ho he perdut.
1: Apunta. Sí. Apunta i dispara.
0: Apunta i dispara, bueno, no sé, tio. Al final, jo crec que molta gent que es pensa que acabarà sortint a Crims com a resolvent algun cas, realment acabarà sortint a Crims, però... com de personatge, no?
3: Com a responsable d'un crim.
0: Com a responsable, no? No sé. Què us inspira? Vull dir, quan vosaltres mireu Crims, a quin cantó us col·loqueu?
1: Això ell, que és el que l'escolta.
0: Tu mires?
2: No, jo vaig tenir una època que anava amb el cotxe
3: no,
2: i
3: no
2: ho
3: veus mai, sí,
2: a la feina
3: no
2: i me'l vaig anar posant. Però i vaig enganxar,
0: amb qui em patitzis? Amb el comissario Linares, que... Oh, vaig trobar allà una de Fanta i vaig fer una prova de MDMA, no sé què.
2: No, és que, a veure, estic parat a pensar i...
1: Amb el comissari no empatizo, segur.
2: No.
0: O amb el tio que està allà a Serra, que Serra... Hòstia, no sé, tio.
2: Que va esquitxat de sang.
0: Ah, tio, no? Quin desastre, tio.
2: Amb tot tacat i no, jo no he sigut.
0: Jo sempre penso, tio, mates algú per error i ens... Hòstia, et passes allà 10 dies serrant, tio.
1: Que pereza, eh?
0: Quina mandra, tio, eh?
1: Brutal.
2: Quin pal, tio.
0: Quin palaco, tio, de veritat. Tio.
1: Molta feina, molta feina.
0: Hòstia,
2: brutal.
1: Fa mandra.
2: Millor un barril d'aquests d'àcid.
1: Ah, això.
2: Que vagi fent sola, jo. No?
0: Ja, però triga, tio.
2: Fent,
0: no, em sap que no és fàcil, eh? I em sap que també la pudor.
2: Hi havia un crims,
0: la pudor que fot la casa,
2: hi havia
0: nano.
2: Un crims, també, que es veu que no es pot provar del tot, em sembla...
0: Ara ve el papa,
2: recordar. No es pot provar del tot, però les van fotre a dintre i els van enterrar els bidons. Llavors, quan van arribar, els van obrir i van trobar restes, però clar, no saben d'aquí.
0: Hòstia.
2: Ahí ho deixo. Això és crims pur.
1: Xup-xup, fent xup-xup.
2: Passen coses, eh? No ens donem compte, però passen coses.
0: No, no té a veure molt, però bueno, que tampoc no sé. Però aquests tios que abans, ara ja no hi ha pels carrers, però aquests tios que abans pintaven reproduccions de Leonardo da Vinci amb guixos als carrers, us en recordeu?
2: Sí. Amb els peus,
0: amb les mans, amb guixos.
1: Sí,
0: No sé com es diu, els guixos aquests. Pues que,
1: guixos.
0: Al final acabes que no tens huelles dactilars, tio.
2: Clar,
0: llavors aquest pavo... No, pots matar qui vulguis, tio.
2: O sigui, ja
0: si no tens dactilars, se t'obre un món de possibilitats, tio. Catàleg mundial de matança.
1: Dic, vull matar gent, primer pintaré una mica.
0: Pintes uns quants Botticellis, tio?
3: Com a mínim igual et venen ganes, no? Com a mínim igual et venen ganes, no? Dius, et sents amb aquest... Hòstia, igual ara...
0: Amb aquesta impunitat.
3: Igual l'ADN encara el tens, però les ganes...
2: Però ja has dit els peus, tio.
0: Ja, però...
2: Estan
0: fiscalitzats o no? Ah, bueno, sí. Quan neixes et el fan.
2: Segur que hi ha un patró, segur que te l'encolomen, segur. És igual...
1: Patxada ecològica.
0: Bueno, va, anem a sentir un altre aquest sou, què?
1: Vinga.
0: Advocat del diable, eh? Mm.

0: bocat del diable.
1: Pont del diable.
0: El bocat és algo contra els criaderos del bocat.
2: I tant.
0: Que gasta molta aigua.
1: I tant.
0: Estan en contra, també. De l'alvocat, tio, es veu que xupa, que no, és pitjor que l'eucaliptus, eh?
3: Verde, és com la IA, sí.
4: Però no parla d'això, no?
0: És com la IA.
3: No, gasta molta aigua.
0: Gasta molta aigua, eh?
1: És com, és el que em deies tu del Salomón, de saber massa i saber, de jutjar les persones creient que saps molt, no sé, prejudicis o judicis d'aquests, i bueno... És ja unes quantes paraules en italià i tal.
0: Això deia la italiana, tio.
1: I perquè tenia un rotllo, una cadència que em recordava a Negazione, amb alguns temes de Negazione. I bueno, pues dic paginades en italià.
0: Però és italià cert o és italià?
1: És italià.
0: Que t'has inventat tu.
2: No, jo estic fent el Duolingo ara, italià. I ara faré un repassat a les lletres, l'acabaré de polir. Em deixaràs que
1: et deixo.
2: Acabi de...
1: Et deixo i m'ajudes modificant coses.
2: Formeta.
0: Sí. No, però a vegades, quan veus el Robert, sempre penses que hauria de parlar una llengua d'aquests de secta herètica italiana, saps, d'aquestes de...
1: Ui, dels... del nom de la Rosa.
0: Sí, els penitenciàceri, aquests, tio, saps? Penitenciàceri! Molt guai, tio.
3: Pequeño Azzo.
1: Sí, sí, però l'hermano Berengario.
0: Hòstia. Està bé, eh?
1: Hòstia. Sí.
0: Bona pel·li, eh? Mira que jo li tenia mania, dic, això és... Com que era dels meus vells, dic, això és una basura.
3: Peliculón.
0: És peliculón, tio.
1: Bueno, com les dels 80 i dels 90, que en el seu moment les odies i anys després ja fan un clic,
0: Està bé. I el llibre és increïble, tio. Sí. Després hi ha els Rastros de Carmín, que està mig copiat d'aquest, tio. Mig copiat d'aquest i mig en Post del Milenio. Està tot copiat d'aquí, tio, de les sectes aquestes loques, tio, que diuen que el punk ve de tots aquests rituals de bruixeria, de l'aquelarre, d'aquesta penya que es pensa que pot viatjar a la mort disfressada d'animal. Creieu que podeu viatjar a la mort disfressats d'animals? Crear un xamanisme mediterrani.
3: Estaria divertit.
2: Ja som animals.
1: Si hi ha peyote...
0: Aviam, hi ha una cosa, també, que jo he llegit el llibre aquest, i bueno, un altre llibre d'aquest rotllo del xamanisme, viatjar a la mort disfressat d'animals, i els cavallitos venen d'aquí, joder. Perquè la penya, tots aquests fills de puta, es pensaven que cavalcaven animals. I uns eren les cavalcadures i els altres eren els que s'enfilaven a dalt, saps? Jo, bueno, això no ho diu el llibre, això és una cosa que jo dic, clar, els cavallitos és el puto que l'arre, saps? Un s'enfila dalt d'un cèrvol, l'altre sobre una llagosta, l'altre sobre una mangosta, saps? I estar allà, hi ha un component sexual també, enfilar-se sobre un d'allò.
3: Això surt al llibre d'American Gods, també, que es pugen a una nòria,
0: sí?
3: Els déus i no sé què.
0: Sí,
3: doncs
0: sí. Pues és aquesta moguda, perquè eren com desfilades,
3: sí.
0: Desfilades, tio.
3: Sí, per viatjar d'aquí allà. Sí,
0: clar, per viatjar a la mort, tio.
3: Hòstia,
0: I de fet també el rotllo d'aquest de que els homes vulguin ser animals i les faules també acaben sortint d'aquí també. Perquè són persones que parlen amb animals, tio.
3: Humanitzar, no?
0: Sí, en aquest cas parles amb un tio que està disfressat de corp o algo així.
3: Humanitzar l'animal,
0: clar.
1: Bueno, allò que deia el Rosselló...
3: Quantes coses que estic aprenent en aquesta entrevista. Oh, no, no, sabia,
1: això que deien del Rosselló i Sardenya, la gent aquesta que es pinta de negre, es posa pells de llop i fan les mogudes aquestes dels homes os. I...
0: Clar, això està tot, està documentat a totes les cultures.
2: Vinga,
3: això està molt en boga, per això.
0: Està molt de moda ara, no?
3: Ara, l'altre dia ja jo he vist que allà al costat de Triomf hi havia...
2: Asterian.
3: Es van juntar allà uns quants tots vestits d'animals.
1: Nanos indignadíssims per Asterian, però tu vols algun Asterian pel passadit.
0: A tu què t'importa?
1: No, però, profe, però profe, no pot ser que alguien que se cree... I què?
2: Ah, oh, però és que... Jo sí pillo uno... Jo vaig sentir que deia...
0: Només la idea els hi fa por.
2: I deien, jo si pillo uno lo reviento. Però què t'ha fet? Deixa el xaval.
1: Si el mòbil
2: tu dius... Tu t'importa que vagi una màscara?
3: Aquest fenomen va ser divertit perquè és que estava allà al costat, tu vas anar també.
2: Sí.
3: Sí, estaves allà i clar, es va moure tot això per internet, de que s'ajuntarien allà, tal, no sé què, i al final hi havia 20 disfressats i 200 per rebentar-los a hòsties. O sigui, hi havia més gent per boicotejar aquella merda que la pròpia gent que anava a fer-ho, vull dir, són paradoxes d'aquestes de la realitat actual, vull dir, dius, quin mal faran a ningú, que fotin el que vulguin. Pues no, hi havia més gent per fotre'ls que els que anaven allà a disfrutar.
1: A mi una mica...
0: Bueno, també, jo entenc que els hi fa ràbia. No, però també que els hi fa ràbia, perquè voler ser un animal és en plan com repudiar tot el que significa ser humà.
3: Tot fots,
2: saps?
0: Repudieu una mica el sistema i ens els hi fa ràbia perquè diu, hòstia, jo som, aquest fill de puta vol ser un gat. O sigui, m'està insultant a mi. Bueno, doncs vale, tampoc no t'ho prenguis tan personal. Evidentment t'està insultant perquè tens una vida de merda, saps? Qui vol seguir existint? Qui vol seguir existint com humà?
1: Jo el que m'he trobat amb això, el que diem de penya de certa edat, que ja té un cinc al davant, que estan fent així com aquesta transició, no? Que comença, no sé, comença amb els chemtrails, amb tot això, i van per això dels Therians, no? Els Therians...
3: Això no pot ser, eh?
1: Esto es el woke, això... Mira, l'altre dia em va arribar una carta al col·legi que deia al meu nen, tu què ets, nen, nena... no sé què, es volen convertir, es volen convertir a tots en transsexuals. Això és un plan, perquè hi ha gent que m'ha agafat i... Bueno, vol convèncer que hi ha un plan per convertir...
3: És que lo hay.
0: Ja, convertir en idiotes, acabarem tots idiotes, això és el que acabarem tot. No, però, i també em fa gràcia el plan aquest de la suplantació per acabar amb la ètnia blanca. Joder, macho, on s'ha de posar pasta per això? Perquè jo, tot el meu sou, tota la meva paga extra, el poso perquè exterminin els putos blancs d'aquí, de la Roca, de Canovelles, de tot arreu, tio, de veritat. Estic fins als collons de la paiada, tio, de veritat, són insuportables, tio, de veritat. Però bueno, no sé, anar fent, no, que ens toca, tio. Xurrades, tio. Tot això del conspiracionisme, què? Feia com molta gràcia, no? Quan no era tan clar que era ultradreta, feia gràcia. La base 31, o no sé com es diu la base.
3: Ària 51.
0: Això. Ària 51. Sembla una discoteca, no? Hi havia un que es deia Ària Concord, no?
3: Nosaltres ja estem més per ir al Reuma.
0: Valeria.
1: Vacaciones en el mar. A cruceros.
3: Artrosis, gran discoteca.
0: Hi ha una sala de la Sagrada Família que es diu la sala Creuer. Perquè deu ser com que es creu, igual té forma de creu.
1: Les naus, les voltes.
0: Però jo l'he vist i allà no té forma de creu, no? Allò té forma de piràmide.
3: No li parleu ara,
0: Gòtica.
1: Bueno, de les plantes de les esglésies, no? Que tenen una forma de creu, i el creu és on...
0: És on al mig, no?
1: El transepte.
3: Ara l'han coronat amb la cruz, no? La Sagrada Família està...
0: Que han fotut, una banyera, val.
2: Sí. Que val 50 pavos, no? Entrar a la Sagrada Família, van dir l'altre dia, tio.
0: Els mestres, ho vau veure que la van taponar i tots els xinos...
1: Jo vaig veure allò del funicular.
0: També jo no vaig veure. Bueno, vaig llegir-ho i també es van emprenyar. A lo millor era el mateix, tio. Vaig a la Sagrada Família i no em deixen entrar. Vaig a Montserrat i no em deixen entrar. Vaya viatge a Catalunya que m'han donat. Vaya viatge religiós a Catalunya. Està bé, perquè són els típics llocs que va visitar el tio aquell que buscava el Sant Grial per en Goebbels. Saps?
3: No, però
1: el Himmler. Himmler.
3: Vas a Catalunya en miniatura.
0: Vés al Himmler.
3: Te'n vas a Catalunya en miniatura i no? Tapones tot.
1: La Himmler...
3: No? Si vas a Catalunya en miniatura ja ho tapones tot, perquè estan tots els monuments allà, ja fas la manifestació allà i ho tapes tot.
0: Pots quatre coses a la merda.
2: I què passarà amb la visita papal? Clar, ja, ha d'haver-hi un cordó...
3: Abrim els melons, la visita papal.
2: Policia, que allà...
0: Bueno, hi ha una cosa, jo penso que els ateus poder no som la primera força antagonista, perquè hi ha molta secta evangelista, estan també contra el papa, no? Deuen trobar un progre o alguna cosa així. No?
3: Els
0: evangelistes
3: deuen
0: pensar,
1: el culto.
0: Deuen pensar que el papa és una mica de Pedro Sánchez,
3: fatal.
0: No? O no?
3: Sí. El rojo.
0: Pues potser aquests tios sí que l'havien, vestits de...
2: Hi haurà sarau.
1: Hòstia, jo tinc un col·lega que diu, no digues yonqui, di preevangélico.
0: Preevangélico.
1: Preevangelista.
0: Pre-runner. No digues cocainoma, no digues pre-runner.
1: Sí, la transformació al runner està més curiosa.
0: Hem sentit l'advocat del diable encara, no?
3: Sí, l'hem sentida.
2: L'advocat, l'has tocat, cabron.
0: L'has tocat o no?
1: L'hem posat, no sé.
0: Bueno, anem a Sant Irregulator.
3: Ens hem perdut.
0: Si no, ja... Anem a Sant Irregulator un moment i després seguim.
3: Una versió cita. Bueno.
0: Va, Bad Brains.
1: Sí.
0: Vinga.

0: HD, si hagués viscut a Europa, no estaria tan fet pols saludablement.
1: No sé.
0: Què opineu?
1: Jamaica.
0: Ja?
1: Jamaica, Topa Ja, Etiòpia, és que tot aquest món és molt...
0: Ja.
1: Un grup que es deia Topa
0: Ja.
1: Ja.
0: I
1: el Jack Hunde.
0: I tots. Ja hi som, també deurien ser-hi.
1: Els 90, malgrat que et pugui agradar l'esca, tothom, va haver com una onada de grups d'esca...
0: Xungo.
1: De festa major, sí. Que eren barreges i tenien aquests noms, com una, no? Una revifalla d'esca així molt, bandes així molt...
0: No
1: m'agradava,
0: abans no m'agradava l'esca, però ara m'agrada molt, em sento com...
1: A mi m'agraden els clàssics, eh? Jo no pensava que mai en ma vida hagués pensat que m'hagués apropat un disc de Tutón o una cosa d'aquesta, i ara... I ara em poso coses de Trojan.
0: Uah, tornen boig, tio. Jo quasi sí. Que Fania i Trojan és quasi l'únic que escolto, tio. A casa tot el rato. Uah. Bueno, de l'Azul, també.
2: Hòstia, de l'Azul, tio.
0: De l'Azul. Però, i l'altre dia ahir vaig veure un documental que es diu Una mà sola no aplaudeix. I és de Calypso, joder.
2: Uh-huh.
0: De Trinidad i Tobago. Uau, surt Lord Kirchner, que no l'havia vist mai. Hòstia, és un desentegat, bueno, no, desentegat, té una dena així remuntada. Hòstia, un tio fantàstic, tio. Un tio fantàstic. Bueno, el documental aquest és del 80, eh? Però l'han remasteritzat i semblen tots de la setmana passada.
2: Està viu aquest home, no?
0: Ja, Lord Kirchner és mort.
2: Ja.
0: No, és mort, jo crec que...
2: Ja, ja.
0: Perquè ja és el 80 i pico, és el 87 sí. O així, i ja està... I està una mica estropellat, bueno. Però fill de puta l'has de veure, eh? Saltant i ballant, tio. Uah! Molt bé, molt bé, us ho recomano. Què ves?
1: Paprins? Sí.
2: Doncs...
0: Paprins, què?
1: Etiòpia.
0: Etiòpia. Negros. Los Emiratos.
1: Haile Selassie,
0: Haile Selassie. L'hambruna de los años 40. Què més? Com és que heu triat aquest tema i no el de PMA?
3: Amigo.
0: Eh? Estau entre els dos o no?
2: És una petició, eh?
3: És una petició.
1: Ja vols,
0: eh? Ah, sí? Qui us l'ha feta?
3: Ell? Sí, li fem
1: que,
3: cas.
1: Bueno,
3: li fem cas.
1: Tema, em va semblar que era un tema... Ja, i va venir este tema, és que m'agrada més, però no
4: ens veiem fent un reggae, no?
2: Bueno, no ens veiem fent versions, perquè nosaltres no hem tocat mai versions. Hem sigut sempre les bandes... Bueno, amb una Bomber sí que en fèieu, eh?
0: Què fèieu? Una Bomber?
2: Black Sabbath.
3: Un parell o tres fèiem. Una de Rorschach, una de Black Sabbath...
2: Rorschach, també...
3: Però no ens hem prodigat gaire en versions.
2: No hem sigut mai de tocar... Mai, em refereixo a la història, eh? Tampoc... Bueno, Molil també havíem fet alguna, però... No hem sigut mai de fer gaires versions. I el Robert ho va dir, en plan, hòstia... Ell li feia, bueno, ell a tots ens feia molta il·lusió venir, però va dir quan anem allà hem de fer alguna cosa especial.
3: El que anava a dir, dic, també és veritat que ha sigut en plan ximpum, eh? Vull dir, no teníem cap versió, vam dir, va, fem un parell de versions i les hem... I hi havia bueno, una condició que havia de ser relativament fàcil de treure,
0: és que a vegades és complicat,
3: tal,
0: eh? Nosaltres a vegades
3: les dues versions que hem fet, hi ha
0: una
3: tendenciositat aquí a que fos ens sentíssim còmodes i poguéssim treure-li alguna cosa.
0: Increïble, home, l'incorporareu al repertori o només la...
3: És possible.
0: Home, jo crec que val la pena, tio. És bastant èpica, eh, tio.
2: És ràpida, és un tema ràpid.
3: Ens estem plantejant fer una banda de tributo perquè tenim més, no? Estamos ahí en ello, eh? Plantejant seriament...
0: Avant Brains!
2: La reacció del públic.
0: Home, estaria fantàstic, tio. No fotaríeu bodes i d'allò.
2: Bodes i bautizos.
0: Bodes i bautizos, de veritat, tio.
3: Bodes grins.
1: Si m'enduc un petó de la nòvia, pues ja està
0: bé. Brains, tio. T'hauries de fotre un arnès per fer els salts mortals.
1: És impossible.
0: Molt bé, tio, molt bé. Què més?
1: Està molt tocat, aquell senyor.
2: Del bolet. Del bolet. Que és la cançó que ve.
1: Està molt tocat.
0: Ja m'ha sentit, l'ha tocat del bolet.
2: Del bolet.
1: Microcefàlia invisible.
0: Vale.
2: Estàs fent patir de tu, saps?
1: És una fantasia que jo tenia amb els caps dels jíbaros, els jíbaros.
0: Sí.
1: Aquests caps reduïts. Doncs tinc la fantasia de que alguna gent al cervell se li va encongint.
0: Els passa igual.
1: Encongint i...
0: No, però o sea, que no és una fantasia, és una malaltia que passa.
4: És un fet. És un
3: hecho científico provado.
0: Sí, sí. I a part que diuen que també que molta gent es mor i té el cervell així de la mida d'una pruna.
2: Sí.
0: I no passa res. Total, sempre diuen, si no fa servir, exacte, que més dona que sigui.
1: Parlo a la cançó parlo dels bonobos, però... Estaria a parlar dels bububobs, no? Ja que
2: això... Bonobos, bububobs.
0: Ja que també és fruit d'una ment raquítica.
2: Vista, som els bububobs,
1: l'autor del capítol.
0: Però és molt bo, com a himne, musicalment és molt bo. El podríem fotre, no?
3: Sí, sí.
2: Sí,
3: guai, ara,
0: però que és una barreja de David el Nomo amb
2: un rotllo hormonat, un David el Mono,
0: David el Mono con el Mono,
2: el Mono hormonau, sí,
3: Mono.
0: Però que anaven amb un barco o no, no tenia res a veure?
3: Anaven amb un barco rodonet, no?
2: Sí,
0: amb un vaixell. I les aventures que eren sexual, psicosexual.
2: Eren Rita Satani.
1: Jo només recordo la cançó.
0: És com
1: els homes de Harrelson.
0: Tampoc recordo.
1: Els homes de Harrelson.
2: Harrelson o Harrinson? Harrelson.
1: Harrelson. La sintonia la tinc gravada, marcada a foc. Però no recordo ni un puto capítol. Només recordo...
0: Hi havia una tia morena?
1: Només
0: tia morena, així?
1: Només recordo una frase. Tejota al tejado.
3: I un paio
1: que es passava... Sempre estava a la teulada escalant. Però només recordo això.
0: Que hi ha una cosa que... Realment era tejota en anglès? O era perquè en castellà tejota té les consonants de tejado? Saps?
2: Yeah.
0: En plan, TJD. Súbete al...
3: Pues no me había hecho yo esa pregunta.
0: No, igual, te jodes, tío. Te jodes.
3: Te jodes.
0: Eso también es modo 90, ¿no? Te jodes, te cagas.
3: Ahora es más pec.
1: True.
0: Te.
1: True.
3: ¿Qué ahora dicen pec.
0: ¿Eh?
3: Ahora dicen pec.
0: Pec, es verdad.
3: Pec por el culo.
0: Es verdad.
3: Eso es algo que es muy guay.
0: Está bien, eso me fa gracia. Oye. Pues vaig veure a sota casa y vi un que deia... Puigdemont elegiu Catalunya o algo así. Y ens, clar, era pec.
3: Pec.
0: Saps? I vaig pensar, joder, que avançats els convergents aquests, tio. Puigdemont, no sé què, Catalunya. Bueno, en fi.
1: Camp.
0: Pobre Puigdemont, tio, allà, tio, com un... Allà...
3: S'escaqueja. Pobret, sí.
0: Li agafarà alguna cosa, no, allà?
1: Pastissé, a Waterloo.
0: Se li està allargant el confinament, no?
2: Sí.
0: Pobre nano. Bueno, per res, anem a sentir la cançó aquesta, doncs. Quina era?
2: Tocat.
1: Té un homenatge a Mikimoto.
0: És veritat, ja ho he vist.
3: Microcefàlia.
1: Té una dicció, comença amb una dicció...
0: Mikimotesca.
1: Sí.
0: Perquè el també ho té, no, aquest punt, el Mikimoto, té una dicció complicada o no?
1: Font picant.
0: Font picant.
1: Font picant. Aigua fina de colles.
0: Bueno, és com de Piejo de Sabadell, no?
1: Sí.
0: Que vas, no?
2: Bueno, li va funcionar, li va funcionar prou bé,
3: El Gray este,
2: Sí.
0: Home, ha fet duros, no? I té una ràdio, no? O algo, un Mikimoto ràdio.
2: Sí, torna, i sí, sí.
0: Un viu a Miami, aquest és el típic que viu a Miami.
1: El Zombie Pujol. Aquests herois... Aquests...
2: Un bon comunicador, no? De l'època.
1: Aquests herois del Vallès...
0: Sí.
2: Amb el discurs que tenia així, no? Com parlava i tot, era bastant original, no?
1: Roger Peláez.
0: Roger Hauer.
1: Un però club, què penses?
0: No sé què pensar d'aquest tio.
3: No sé, som más de borrachaca nosotros.
2: Jo tampoc.
1: Sí. El infame nano Popocho.
0: Home, era com graciós, el tio. Jo crec que tenia bons guionistes.
3: Home,
0: el tio
3: era bo, el tio era bo.
0: Tenia bons guionistes, no? Però,
3: home, bon comunicador, era bo.
0: Ja.
2: Bueno, però l'escoltes ara i no sé, què dir-te, vull dir, va tenir el seu moment, no? Ah, també,
0: però,
2: és normal.
0: Ara és una mica com els bonobobs, no? Els bonobobs.
2: Els
0: bonobobs.
3: Per què estem parlant de bonobobs, en Mikimoto?
0: Per què surten els bonobobs en la...
1: Jo crec que és una cosa inconscient, la tens allí.
0: La paraula, aquí.
1: Jo pensava els bonobos, els monos d'aquests que s'estan fent palles tota l'estona.
0: No, però és que William Burroughs té un llibre que el tio... els humans es comuniquen telepàticament a través dels monos, tio. Saps? Hi ha una mena d'utopia d'un pirata que se'n va a una illa i ells estan allà tots també follant com monos i fa, tothom té el seu mono i el mono és com l'element comunicador, saps, dels humans.
3: Pues encara no conec el meu, eh? Sí, encara no conec el meu mono.
0: El meu mono comunicador.
3: A l'Amelio, no? Ja, a l'Amelio. Amelio, encuentra-me.
0: Amelie!
3: On estàs,
0: Amelie? Bueno, va, pues anem a sentir.
1: Clar, per la dreta.
4: Calzada Olivella.

0: Bueno, què més?
1: Hòstia!
2: Què més?
0: Què ens passa al futur, teniu?
3: Buah!
4: Sí, gravar algo, tocar...
5: Anar de vacances.
4: Sortir fora.
0: Sí?
4: Anar, no...
0: Sortir fora d'aquí o...?
5: Bueno, fer qualsevol cosa que ens serveixi per anar a jalar. No? Sí. Alguna...
4: La idea és de fer una roseta a Portugal.
5: Una roseta, sí. Un...
4: Si algú de Portugal en sent, doncs...
0: Home, molta gent, sent de Portugal, aquest programa.
5: Són gires gastronòmiques.
3: Sí. No, a mi sí que estàvem disfrutant de tot plegat.
0: Sí, sí, però sí. Al País Basc mengen molt bé.
5: Oh, i tant. Portugal ens faria il·lusió, oi?
4: Societat gastronòmica i bolo, ja està.
0: Societat gastronòmica i el sud.
4: Cucotxa i el sud. És un bon binomi.
0: Cucotxa.
5: Cucotxut.
0: Cucotxa és un compartir un carro, no?
3: Mm? Uf, cococha. Uy, es verdad. Es bueno.
0: ¡Bam!
3: Es bla bla car, cococha.
0: Va, la típica pregunta que dona per rato. De quins grups, amb quins grups heu estat o de quins grups veniu o no? Genealogia.
3: Buah.
5: No, aguardo ja.
0: És que genealogia de moral.
3: Tants són molt eclèctics, no? Jo crec, vull dir... a l'hora d'escoltar...
4: No, però diu els grups en què estan.
0: No,
3: però després una mica els
0: que... No, els que estan tocant,
3: Els que
4: hem tocat.
3: Nosaltres! Ah,
5: sí!
4: Jo penso que qualsevol persona que li preguntis que tingui 50 anys i segueixi tocant, et dirà una ristra de grups, perquè sí que els que segueixen encara que com a pura supervivència...
0: Cada qual més desconegut.
5: Jo crec...
3: Sí, sí.
5: Mira, jo crec que fem...
3: Et podríem fer una llista,
5: jo crec que fem 20.
3: Coneixeries dos, a lo millor.
5: Jo crec que igual en fem 20,
3: allà hem estat, sí.
4: El cas és seguir fent una cosa que t'agrada.
5: Ens posem a comptar...
4: I si resistir està fent-ho ja és una victòria, no? Però...
0: Bueno, però hi ha una altra pregunta. Entre els grups, entre els noms que heu estat, hi ha algun grup que tingui nom de la ment de la taula periòdica?
3: Bueno,
0: Tusteno,
3: no.
0: Armisticio,
5: no.
0: No? Polonio, Poloni, no sé. Estraboni.
3: La taula periòdica mai. Jo vaig tenir un grup de jovenet que es deia...
0: Ah, un moment, potser vas estar-hi i no ho saps.
3: No.
0: La taula periòdica és molt àmplia.
3: Estanyo,
6: los estanyo.
3: Podria oblidar i tal.
0: Los pestiños,
3: Quarks Revolution es deia. Però no és la taula periòdica.
0: Quarks Revolution?
3: Quarks Revolution.
0: Ah, Quarks, hòstia.
3: Això...
0: És com algú de Star Trek, no?
3: Als 80, vull dir, jo tenia 15 anys.
0: Això és d'Star Trek o què collons?
5: No, jo...
3: Bueno, això és...
5: Època.
3: Física quàntica, no?
0: Física quàntica. Hi creus o no?
3: No, jo no hi crec en res, de fet. Ni en això ni en res.
6: Banda, no.
4: Hosti, jo, la meva primera banda, Precaz Urquijo, érem C, Y, A,

0: estava al baix i portava un mono,
1: un cigarro,
0: saps?
1: Prendido.
0: I li van tirar una cigarreta encesa aquí. I llavors el pavo, tocava així, va començar...
2: Se'l està gravant.
0: Partint-nos la polla. Així ens vam conèixer, no?
1: Puede ser.
0: Crec que ens vam conèixer aquell dia.
2: Sí, sí. Però eres tu el del baix, no? Tu estàs a la bateria.
0: No, he tocat el baix.
1: En aquella banda...
0: Bueno, tocaves.
1: Bueno,
2: aporrejaves.
1: Sí.
0: Sí, feia un moviment que era com molt divertit, perquè picava així el màstil, ja, saps? Per darrere, pa, li donava un cop de puny.
1: I punto.
0: I a mi em va semblar bastant...
2: Brico de pot.
0: Vaig, hòstia, aquest tio...
1: Era muy innovador.
0: Aquest tio té fusta, aquest tio és músic.
1: La gente no estava preparada.
0: Aquest tio ha estudiat.
2: Aquest tio percuta.
0: Aquest tio percuta. Sap solfeig, aquest.
1: Pero los acuarios vamos tres pasos por delante.
0: Sí,
1: siempre,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
2: Aquest
0: sí,
2: tio
0: sí,
2: percuta.
3: Home, sí.
2: Percutor, ets acuario?
1: Percutor.
2: Ah, per això portes aquest dato arqueològic.
1: No, sí, astrològic, perquè van així la cosa.
0: Bueno, la secta, sí, el de la secta.
1: No hi crec gaire.
2: No, sí, està bé, jo estic a favor,
3: sí,
2: dels acuaris.
3: Si hem de fer, sí, si hem de fer una mica
2: de propaganda,
3: no? M'he
2: barallat amb tots,
3: eh?
2: No? Bueno. No per aquaris.
3: Si hem de fer propaganda,
2: no, què?
3: El cas Urquijo, 24 xutes...
2: 24 idees, molt bé, clar.
3: Una
2: Lil, tu has
3: una
2: estat amb Lil.
3: Cube, Olil...
0: Jo vaig ser amb el meu cosí Albert, vam fer Olil.
1: Sí.
0: I
2: Cube també hi havia gent de Lil, no?
0: També està l'Albert, sí, vale. El meu cosí.
1: Sí, Cube.
0: I el que passa...
2: És un llarguirut, és un llarguirut.
0: No, és un xaval així molt... que està molt catxas.
2: Hòstia, no,
0: el meu cosí ara toca,
1: primo,
0: té una banda que us la recomano.
1: Era el primo.
0: Mala Bèstia.
2: Com?
0: Mala Bèstia.
2: Mala Bèstia.
0: Sí.
2: Bueno, doncs els portarem aquí.
0: I estan molt, molt guapos.
1: El primo
2: de Zemuzol.
0: Sí, llavors va estar amb nosaltres. Nosaltres vam canviar, bueno, molt il, vam tenir diverses etapes, diversos músics diferents, diversos bateries, diversos cantants, i al final, bueno, va acabar-se el cicle, i llavors vam començar...
2: Home, aquí a la Roca havíeu vingut,
0: sí,
2: bastantes,
0: sí, sí,
2: vegades.
0: L'altre dia em van passar... Mira, l'Albert, el meu cosí, em va enviar per WhatsApp un cartell vostre, que mira,
2: home,
0: el podria trobar... I us diré què diu aquest cartell, que està fet a mà, és un cartell molt...
2: Això deu ser del CISA, tio.
0: Eh?
2: Deu ser del CISA, aviam.
0: Doncs mira, diu així, perquè me'l va enviar, em va dir, mira, mira't això. Era una història, no? És que el vam veure...
2: Tio.
0: El vam
2: veure
0: com...
2: Envia-la.
0: L'estic buscant.
1: Em ponen favoritos.
0: I no el trobo, tu creus? Bueno, és un...
2: Bueno, ja,
0: coses
2: després,
0: de l'edat, tio. No,
2: després
0: no,
2: et dono,
0: no,
2: et dono,
0: cuesta,
2: et dono un lloc
0: la
2: perquè l'enviïs,
0: no?
2: Va, que...
0: Bueno, és igual, sí, havíem vingut aquí. I d'allà, doncs, ens vam començar a tirar amb el metaleo, amb la foscor, amb el no sé què. Certament, vam tenir una etapa molt, molt metàl·lica, vam fer el de Cube. Ell va estar un any, després va sortir de la banda, va entrar l'Ivan... Bueno, vam fer com un Cube 1 o Cube 2.
1: Sí.
0: La primera banda... Eren més els... bueno, com la vam començar, amb el Pere, amb el Molina, amb l'Ivan i jo,
1: i
0: l'Ivan Puigfeld, també, del Nautilus, un record des d'aquí, una abraçada,
1: Abraxas,
0: el nostre gran col·lega, i que ens ha gravat ara el de Hirsut. I després vam fer una segona etapa on va entrar el Gaspar i la Raquel Pasqual, de Frunhead, i bueno, vam estar també uns anys tocant i bueno, doncs les coses vam fer
1: en pau descansi,
0: sí, en pau descansi. Ara volem fer,
2: bueno,
0: bueno, a través de Hardcore
2: amb Cancer. Amb qui vas tocar? Amb Alil va estar cantant, la Raquel? No,
0: no, no, no, amb Alil no, amb
2: Cube.
0: Amb la segona part de Cube, sí. Sí.
2: Hòstia, no em vaig entendre.
0: Va fer una hora més. Ens va multiplicar.
1: Vam fer una gravació i de fet es va quedar aquí, mai es va publicar, i ara ja sembla, bueno, no hi ha gaire que es pugui dir encara, però segurament s'acabarà editant pel tema.
2: S'acabarà editant, o què?
1: Sí, sí,
2: som
1: sí.
2: És que és un... quatre temes, bueno, cinc temes.
0: Sí,
1: és un EP de quatre temes que es va deixar gravat, també amb l'Ivan, i està ja...
2: Està bé o no us agrada, o què?
0: Molt.
1: És molt.
2: Sí?
0: Molt.
2: I per què no el vau treure?
0: És el millor.
1: Una banda molt bona.
2: Per què no el vau treure al seu moment?
1: Bueno, perquè la vida dona moltes voltes.
4: Una perra!
1: La vida dona moltes voltes i...
0: Pavo, vale, pues vale, no el vam treure.
2: Hòstia, pues molt bé.
4: Treure-ho dir-s'ho quan ens hem tirat, me cago en Déu, encara tenim que
3: fer.
1: Bueno, després de...
4: Ho vam gravar fa dos anys ja. Ho vam gravar i encara està per treure l'Ur Sud. L'Ur Sud fa dos anys que ho vam gravar i ara ha de sortir la cinta. No?
1: Bueno, ara sortim una casseta, després...
0: Ara fa dos anys,
2: us preneu el vostre temps, no?
0: Ara fa dos anys. I tenim cinc o sis temes més per gravar.
1: Ara ja tenim per l'LP, però...
2: Ara teniu per l'LP.
1: Però a poc a poc, no? I que això ho fem...
2: Molt bé.
1: Com podem?
2: No teniu diners. Feu un Merakami, joder!
0: No, no està per la pasta, és pel temps.
1: És una qüestió de diners, una qüestió de...
0: És una qüestió de temps.
2: Què posarà a la portada?
1: Hem de fer dos...
3: Bueno, van fer una amb en Mifune.
2: És veritat.
1: Està fet.
2: Molt guai.
3: Van fer una...
2: Has vist la pel·li? Una pel·li que es diu...

0: Mifune?
1: De que surt el Landa.
0: No! És
1: No, aquest
0: com
1: és Sinatra, és veritat.
0: De
1: Ui, és que no
0: dogma,
1: suena. És que també hi ha una
0: d'aquelles...
1: cançó de Helmet,
0: Para
1: que
0: no
1: és una banda que ens
0: seqüencia.
1: agrada molt, que es diu Mifune, em sembla, també.
0: Helmet o Hamlet?
1: Hamlet
0: Hamlet, qui
1: és
0: eren?
1: un poc broma.
0: No, però Hamlet també és un grup.
1: Hamlet
0: Sí,
1: és de
0: eren
1: jodido,
0: uns metaleros
1: és de
0: també.
1: jodido facha.
2: No, no, però a mi m'agrada més
1: Hamlet
2: Hamlet,
1: són els de
2: tio.
1: jodido facha. Jodido facha!
0: Hamlet?
1: Que és... Que,
0: Però
1: bueno,
0: Helmet són madrilenys o són de fora?
1: Helmet són
3: No,
1: de...
3: madrilenys, no?
0: I Hamlet també són madrilenys.
3: No, Helmet són de fora.
1: De
3: Hamlet
1: Nova
3: són
1: York.
0: Vale, vale, vale,
2: De fora. Són de fora, eh?
0: És que de
3: Helmet
0: fora
3: són
0: d'aquí.
3: yanquis, no?
0: Primer els de
3: Yanquis.
0: fora.
3: Són yanquis.
1: Sempre.
0: Ah, aviam.
3: Cremita
0: Què
3: cremosa.
0: Anava a dir?
4: L'he trobat.
3: Que la pel·li con el Mifume, que era
0: Això és
3: con
0: de...
3: el Chuck
0: Ah,
3: Norris, no? Així.
0: vale. Ah,
1: Bueno,
0: vale, ja l'he
1: Mifune
0: vist, ja l'he vist, tio.
3: Bruce Lee.
0: Vale. Ells mil
1: intelectualoides.
0: Vale.
1: Con
0: L'he vist perquè
1: el...
0: això és la llei. Això és de
1: Con
0: llei.
1: el Alain Delon i con esta peña, hacía el
4: Mifune. Molt
0: bé.
1: I con directores ja
4: sí.
0: Està, és molt guapa, eh? Està... No, és ben guapa la dancista. Què anava a dir? Només una cosa, que Alil va treure un disco que és l'únic disco que a les dedicatòries diu Màxim un clatellot.
4: Oh.
0: Toca't els collons.
4: Correcte.
0: Doncs pues mira, heu trigat temps, eh? Trigat. Ho vau posar per venir, no? Doncs pues mira,
4: sí.
0: Heu trigat com 50
4: bueno,
0: anys.
4: Però ha funcionat.
0: Ha funcionat.
4: Ha funcionat. O sigui...
0: Retroactivament.
4: Home, clar.
0: Però molt bé, no hi ha ningú, no hi ha cap altra banda d'allò que ens diguin hòstia, Màxim un clatellot.
4: Bueno, doncs...
0: I a sobre, hi han grups que han vingut i quan els diuen qui us ha promocionat? Pues jo que sé, Primavera Sound o jo que sé, Metal Hammer, s'obliden, saps?
4: Ja.
0: De que han començat aquí,
4: de
0: que aquí
4: arrels.
0: Ha sigut el seu la forja de lo que
4: Exacte.
0: Són.
5: Perdona, amb una Bomber tenim un super bon record de la Roca dels
1: sí,
0: primers.
1: Aquesta
0: farsa
1: aquí,
0: tocar
1: aquí ens heu apreciat molt.
0: Us fotíeu farsa tocar aquí amb una Bomber.
5: Bueno, si ho heu vist bé, quan voleu, venim a tocar, eh?
0: Una Bomber sí, encara toqueu o no? Feu una banda tribut a una Bomber?
3: Ja farem.
5: No,
1: bueno.
5: No de fet, ara n'he reeditat l'LP.
0: Home, una Bomber aquí a la Roca, o sigui,
5: el
0: igual us vaig veure 4 o 5 vegades, tio.
4: El
5: que en el seu dia
4: va sortir. Va sortir jo, també.
0: No, el Molí, i allà...
1: A la nau.
0: No,
4: a
0: la nau,
4: que
0: collons,
4: sí.
0: allà el galliner, allà baix de tot, tio.
5: Sí, la
0: Te'n recordes? No sé com es deia
1: sí,
0: allò,
1: sí,
0: tio.
1: Sí, sí,
0: allà, a l'escorxador, joder.
4: Sí,
0: a l'escorxador,
4: sí.
0: Jo crec que un o dos cops també va tocar.
4: Sí, sí,
0: que fotia
4: sí.
0: Lo de les espelmes, allà...
1: Sí, sí.
0: O, ah.
1: Bueno, lo de les espelmes és l'altra història.
0: No era una bomba?
1: No, ara parlaré d'això.
0: Da, parla.
1: No, vull esmentar-ho perquè una banda que aquí la Roca sí que l'apreciava. Vam tocar un cop, els Uprising.
0: Ah, hòstia,
1: que era amb els germans Becerra i... Que és una banda que a mi m'hagués agradat fer. Algú m'hagués agradat almenys posar pasta i dir tal com el seu moment. Era el seu moment d'aquestes coses que, com el que ha llegut de Cube.
0: No vau treure
1: se,
0: amb
1: se passa,
0: Uprising, tampoc?
1: Anys després de separar-nos ens van treure una cinta... que podia haver estat un vinil o perfectament, però mira, són coses
5: a
1: que en el seu moment no les fas i ara tampoc té sentit.
5: Uprising és una banda que em flipava.
1: Ell, de fet, ens va veure aquí el Boló de la Roca i jo vaig enganxar dos frans d'Uprising i amb ells vaig fundar una Bomber.
0: Vale. Hòstia, és veritat, Uprising, no me'n recordava. Pues tenia el rotllo de que era una Bomber, tio.
1: Que vas,
0: clar, era
1: que
0: massa
1: vas,
0: antic,
1: que
0: era
1: vas,
0: massa antic per ser...
1: Vas
0: per
1: posar
0: ser...
1: les veles
0: sí,
1: i després
0: clar,
1: tu vas enviar...
0: Tio.
1: Crec que li vas enviar una
0: no.
1: carta al Chico, no sé
0: sí,
1: què, que sortia
0: amb
1: Vela.
0: Sí, em vaig quedar, tio, hòstia, dic, això és increïble, tio. Això, aquest és el camí, aquest és el camí. Aquesta és la senda.
4: Sí.
0: No, home, perquè Robert, tio, ha sigut un tio que ha marcat, és un pioner, joder.
1: No sé.
0: Ah, ho sabeu, no? Tothom, bueno, dic, aquí fem veure que no, no, però...
3: Un quitanieves, un
0: quitanieves. No en volem parlar, justa, tio, justa.
1: L'única cosa que penso que potser he fet una mica avançada al meu temps és lo del cas del Quijo, que eren uns nanos de 16 anys que compraven discos de Carcas només amb... potser amb 2 mesos de diferència de com sortien al Regne Unit i fem una cosa que no en tenia ningú i quan tocaven pues, tothom ens volia apallissar, no? Però a part d'això, que ho facin més bé més malament, que així ja són altres històries, no?
0: Amb el cas del Quijo, en el disco aquell hi surts, en aquell que és com...
1: Jo surto amb un facof, amb una dedicatòria, però que també, en certa manera, té cert honor, no? Ara...
0: Ah, diu Fakov, aquesta penya.
1: Sí,
0: una antidedicatòria.
1: L'antiurquijo, sí.
0: Ah, sí?
1: El que passa que amb els urquijo, amb els anys, pues pelillos a la mar i van fer...
0: En l'oveja on està? Sempre, aquí sempre...
1: L'oveja...
0: Hauria de fer un quien sabe dónde, no?
1: El pots trobar al Facebook.
0: Sí?
1: No dic més, i... Està,
0: en
1: ve
0: alta o en ve baixa?
1: Està, no, amb un altre nom. Amb el seu nom real.
0: Vale, vale. Em sap que hi ha molta gent que el sap, eh? Hi ha molta gent que el sap. Però bueno, què més? Anem a seguir un altre tema. Vinga. Aquest de tocat del bolet, jo pensava que era pel rotllo del fericle i, la, i, la, i tot el rotllo aquest.
1: El microcefàlia invisible.
0: Sí, em pensava que era de... de... Però això és real, eh? Que a la gent li passa. Que s'ha vist... Sí, se li espongiformitza, no?
5: Espongiformitza, bueno.
0: Vale, anem a sentir una que és molt maca, joder. És molt maca. L'heu repetida? No, no. No, Aloha!

0: No, a l'ombra. Oh.
1: Què és això, aquest rotllo Frank Sinatra?
2: Què us ha passat, no?
3: És una,
2: què us ha passat?
3: És una versió.
1: De qui?
3: De les criadores, no? De les breeders.
2: De les breeders.
1: Ah, de les breeders. Joder, tio. Les criadores breeders, no ho sabia, tio.
2: Sí, sí,
0: estem aprenent molt, eh?
2: Gran banda.
1: Gran banda, les breeders,
3: bueno.
1: Eh?
2: Sí, vam tenir, tenim un passat també grunge, eh?
1: M'agrada molt.
3: Bueno.
1: És una de, és una dels Pixies, no?
2: Sí.
1: No?
2: Sí. Sí.
1: La Cabal, vaja.
0: Pues,
1: tothom es pensava que era el Black Francis.
3: No, les Kim Deal.
1: La Cabal és l'altra, no? Que són bateria i baix, no?
3: Sí, sí.
1: Ara són grans germanes.
3: Guitarra
0: i baixista.
3: Dos bessones.
1: Són bessones?
3: Sí.
1: Hòstia, aquestes són tremendes, aquestes són unes tremendaques, no?
0: Sí.
1: I a Breeders què toca? Una...
3: Una guitarra i canta i l'altra baix. I...
1: Guitarra i baix.
3: Dos guitarres, però les dues germanes...
0: Sí, són dos guitarres, però la Quim a vegades toca el baix o la guitarra, no? Depèn del tema. Però sí,
1: jo tinc un directe pirata, però hòstia, se sent un bastant basura, tio.
3: Bueno, segur que fan la Noa Loja.
2: Bueno, era com a hit, no?
1: Són,
3: mira, ara jo no sé si és perquè tenim una edat, anem per etapes, no? Però vaig tenir una etapa a la meva vida, als 2000, que estava com obsessionat amb els 80 que vaig viure i escoltava tot els 80 i em semblava que els 90 eren una basura. I ara, de fa un temps, i ara estic enganxat als 90, estic escoltant tot el dels 90.
1: I què has trobat?
3: Coses que en el seu moment deia que era una merda, doncs ara m'agraden.
1: T'has de tocar els collons. T'has de menjar patates, eh?
3: Vull menjar patates. És com quan jo vaig anar a l'Osona Reggae i vaig quedar traumatitzat i vaig dir, no tornaré a escoltar reggae mai més.
1: És el que em va passar a mi.
3: Puto reggae, puto ska, puto tutone.
1: No hi vaig anar un any ni dos, hi vaig anar com 4 o 5 i a sobre de tripi, saps?
3: I ara...
1: Ara l'experiència total, vaig dir, res, no vull sentir parlar mai més de Jamaica.
3: Jo...
1: Doncs mira, ara és el que més m'agrada del
3: món. Que em perdoni la meva família, però va ser com està Argelès-sur-Mer, saps? Saps la gent aquesta que va Argelès, els camps aquests
1: de veritat. A sobre, un any, hi havia els Àngeles de l'Infierno fent de seguretes.
2: Sí.
1: I estaven un i dos, no? I estaven hostiant els hippies. I tu, com que tots els hippies estàvem allà de tripi, ens pensàvem que era una mena de joc de la bandera, una mena de...
0: Una festa.
1: Una festa com ballar, saps? Un joc d'escoltes.
3: Jo el segon any que vaig anar... vaig trobar, hi havia com una mena de llac fecal, que hi havia com una mena de canonades, i
1: hi havia, hi havia gent
3: que anava amb les motxilles, com les pel·lis del Vietnam,
0: llac fecal,
3: amb l'aigua per aquí,
2: colant-se.
1: Jo he vist llac fecal.
3: Clar, tu veies col·legues meus, hòstia, Alberto, i te trobes un col·lega que estava allí
1: amb la merda al coll
3: i amb la motxilla, és que paguen 3.000 pel·les per entrar aquí, és que
1: hay que ser tonto per pagar-los. Això és una mica un llac del futur, perquè veies a la gent en el seu futur, no? Com estaràs al 2025? Doncs pues així, amb la merda del coll i la motxilla aquí dalt.
3: Sí. Però mira, amb els
1: jo em sap que també em vaig colar, i no hi havia un llac fecal, però em sap que em vaig tirar com per un barranc, que a sobre hi havia filferro pel mig, en plan rotllo que em vaig clavar com el filferro,
2: que
1: anava sangrant de la bufeta,
3: coseta,
1: i em van rotllo allà, esca, allà mig moribundo. No,
0: igual va ser el tripi, t'ho vas imaginar, no? També,
1: ja, però vull dir que en plan rotllo, pues ara, caure per un barranc amb uns...
3: Doncs pues mira, jo ara tant en tant em poso discos de specials i...
1: Són fantàstics.
3: I de més, sí. Jo que havia repudiat això ara, doncs pues, amb la calma em poso cosetes d'aquestes ara i m'ho passo bé.
1: Molt bé. Hi ha algun per aquí, algun plaer d'aquests,
3: bueno,
1: vintage? Alguna cosa que heu recuperat que us fotessin molta ràbia?
3: Ui...
2: Jo els odiava amor,
3: però molt. Però alguns odis, com el de Morrissey, no l'he superat encara. Però l'altre dia em vaig posar un disc d'Oasis.
1: No puc, són
2: hòstia, jo no puc.
1: Jo. Morrissey a mi em fa gràcia.
3: És molt dur, eh?
0: A mi Morrissey m'agrada.
2: Jo crec que abans escoltaria Morrissey que Oasis. Mira que
0: Morrissey és molt guai, però és un cabron.
1: No, a mi Morrissey em fa gràcia perquè és que és tan subnormal que és que fa gràcia.
0: És
1: una paròdia. És una paròdia.
2: S'ha rigut de tota la gent, de tots els fans que l'han anat a veure, la gent que ha pagat diners, la gent que ha pagat una pasta, i el tio que fa callar dir, ¿sabes què? A prendre pel cul, me'n vaig a dinar. Som i la penya dient, ¿cómo? El tio feia quatre cançons i marxa.
3: Som més de Robert Smith.
0: Jo he sentit bueno, que...
1: Què Robert Smith?
3: Robert Smith!
1: El de...
3: The Cure.
0: El de Cure.
1: Pues l'altre dia fa unes declaracions sobre Palestina. Ojo, eh?
2: De Robert Plant,
3: tio. Robert Smith.
1: Robert Smith, sal a bailar.
0: Hi ha una d'aquella... Robert Smith és bastant crec. Del Morrissey es rumoreja, no?, que una vegada va tocar el Raz i va demanar explícitament que canviessin absolutament tot el bany. Nou.
1: Sí.
0: Nou de trinca, tot el bany nou, totes les dutxes noves, tot per estrenar-lo ell.
2: Sí.
0: I va anar al camerino i va dir: bueno, veo que habéis hecho todo lo que os he pedido, me voy a cagar a l'hotel. O sea, molt fill de puta.
1: Me voy a cagar a l'hotel.
0: Bueno, ya veo que todo guay, me voy a cagar a l'hotel.
1: Ya os traigo un trozo de mierda.
0: Joder, sí, la dejo.
2: Nos la comemos.
1: Un trozo de tortell.
3: Piero Manzoni.
2: La sorteamos y nos la comemos.
0: Mucho.
2: Y el ganador
1: tiene un grup, hi ha un grup, aquí li agradi Morrissey, hi ha un grup que es diu Max Risey, que és com cançons de Morrissey i dels Smiths amb mariachis.
0: Som allà.
1: Uau, és tremendo, eh?
2: Oh, com es diu, mariachis, sí.
1: Ah, no, es diu Max Risey. Max Risey.
0: No,
1: això és molt guai, és molt guai.
4: Ho hem de sentir, això.
1: És molt guai. Pues mira, el que canta és un gran barbut, eh, també.
0: Pon un tema.
2: Un hirsut.
1: És un hirsut, el que canta és un
3: hirsut.
1: I està molt guai, perquè hi ha una cançó de Merri... Estan traduïdes i les lletres fan patat, tio, perquè és que realment és com música mexicana. Hi ha una cançó... que diu: cuando más me ignores, más cerca estaré. I entremig canten o empalmen amb una cançó d'un mariachi mexicà superfamós, que ara el Gabriel, el Juan Gabriel.
0: Ai, pensava que el Fernández.
1: Que és increïble, el Juan Gabriel, tio. Pues enmig foten un ensemble allà, una cançó del Juan Gabriel, que és com una mena de Morrissey mexicà, però mil vegades més gran, tio, és grandiós, tio.
3: Paquita, la del barrio.
1: El Juan Gabriel aquest, tio, és com una mena de...
0: De ídolo, de
1: màxim. És una bèstia, tio, perquè està mort. No, però és com una senyorona, saps? És un tio, però és una mena, tio, de... Hòstia puta, com es diu aquell... aquell negre, tio, aquell tan bèstia, tio.
3: El James Brown?
1: Sí, és com un James Brown, tio, mexicà, tio. Té una cosa que es diu En el Palacio de las Bellas Artes dels anys 70 i allò és al·lucinant, tio, 4.000 mariachis allà. Bueno, en plan rotllo coro rus. Bueno, és igual, va, què?
0: Que instructiu, que maravilla.
1: Que instructiu, Juan Gabriel.
0: Aquí, eh?
1: Juan Gabriel. I a més, molt explícitament homosexual, perquè la cançó aquesta, Vamos al Noa. Està parlant d'un lloc d'ambient.
3: Això aquesta la feia Paloma San Basilio.
1: No, però ara és d'aquest tio.
3: Hòstia puta.
1: Però està parlant d'un garito d'ambient, o sigui, ni tan sols existia el concepte garito d'ambient.
2: Tu quan has escoltat Paloma San Basilio per saber que hi ha una cançó que diu Vamos al Noa.
1: És molt famosa aquesta cançó.
4: L'hem sentit tots, collons.
3: Jo tinc...
4: Tu l'has sentit tots.
3: Jo tinc memòria musical. Jo me'n recordo el que sonava per la ràdio, me'n recordo Ryan Peris, me'n recordo l'Orquestra Topolino, me'n recordo de tot. Els qui més m'han marcat Corruchaga i Tino Casal, que estan aquí, no, que els esmento sovint, però...
1: Bueno, Tino Casal fa una de Damned, no? O és al revés?
3: No sabem.
1: No sabrem mai.
3: Però és un gran home.
1: Tino Casal fa una de Damned. No? Sí, no? O què? Bueno, va, anem a sentir... Cur de Gambals, doncs.
3: Cur de Gambals.
1: Cur de Gambals. És sobre el nostre amic, sobre qui pensem. Ara és el moment grunys, no? Acabem de sentir les Breeders...
2: Aquesta estava inspirada perquè, bueno, ens feia molta gràcia. La Beastie Boys, en Beastie Boys.
0: Va sortir.
2: És un grup que sempre...
0: O Mets, o així, no?
2: Ens ha fet molta gràcia.
1: Sí?
0: Diferents parts.
2: I llavors la manera...
1: Ja, ara sembla una mica faixa, però odio els jueus fent-se passar per negres. No puc, tio. Bob Dylan, també. I Beastie Boys. Hòstia, és paradigma, eh? I en plan rotllo, en plan... És que... imiten més, són tan bons que són més negres que els negres, i això penso, dic, fa ràbia, saps?
2: Bueno, no sé, jo no m'he parat a pensar-lo, però...
1: Hi ha negres als quals els hi fa ràbia.
2: No, era per la manera de cantar-ho, perquè li volíem donar un toc així més rapejat i el volíem fer una miqueta...
3: Ramlustrat, amb dicció miquimotesca.
1: Ah, és aquesta que fas...
3: Sí, que faig aquestes coses.
1: Però això és una mica Manu Chao. És una mica Manu Chao.
2: Vull fer una mica...
1: És això que parles tan ràpid, que cantes tan excel·lent.
3: Avui hi ha bandos, els profes maderos
2: I Manu Chao.
1: Manu Chao
3: és una escena, és una escena de Indiana Jones en el templo maldito.
1: Ah, sí?
2: Sí.
3: Que hi ha un pavo que li treuen el cor, sí, amb la mà, i el tio comença a dir Manu Chao, Manu Chao.
1: El cor, diu?
3: No, el pavo que està sense cor, és com...
1: Hi ha un guitarrista, sí, no? Hi ha un guitarrista d'aquí Granollers que havia tocat pel Loquillo, un d'aquests mercenaris, Jordi Pejenaute. O sentit mai a parlar d'aquest pàjaro?
3: Hòstia.
1: Bueno, pues se'n va anar a les Filipines a que li fessin això.
0: A què? A que li quiten el corazón?
1: Sí, a veure un xaman d'aquests que et fot la mà dintre i et treu com un llimac, saps?
2: Hòstia. Per netejar-lo.
1: Per netejar la persona, en plan,
2: sí,
1: per netejar-se. Sí.
0: Santifigurat. I què, com va anar?
3: Està viu.
2: Ha tornat a Granollers.
1: Amb el llimac, com una gàbia de hàmster.
5: És el nou capítol de Crims.
2: No, és Stranger Things, el llimac ese del... Sí. Que lo tienen ahí en la jaulita.
1: Quin és? Això em vaig perdre, tio. Mira que jo l'he vista, eh? Ja.
2: Pues el llimac aquest és un del més allà, és un...
1: Un llimac... un llimac fractal.
3: Pudent.
2: Sí, el va vomitar i a l'altre se'l troba, el fica en una gàbia.
1: El Demogorgon. El
2: Demogorgon, ja comença a cuidar.
0: Pequeño Demogorgon, perro Morgon.
1: Sí. Ah, perro Gordon.
0: Perro Gordon.
1: Sí, ah, sí. Que hi ha un moment que hi ha un atac de perro Gordons.
2: Sí.
1: Vale. Què creieu de Stranger Things?
2: Home, a mi em va agradar, eh?
0: Ja em ve,
1: però
3: ja l'he vista.
2: Sí, eh? S'ha entretingut.
1: Però no, els russos, jo, se'm va gent la merda ja amb els russos.
2: Hòstia, li donem moltes voltes a tot, tio.
1: Estem més passats de moda.
2: Sí, no sé, tio, jo estic allà al sofà. Bueno, los malos, pues los malos que son rusos, comunistas, tío. La amenaza.
1: De Viladecans.
2: Guerra fría.
1: Los rusos de Viladecans.
5: Era el momento.
2: Los Unabomber.
0: Era el momento. Ah, però aquesta és com una risa, no? En realitat, no té gaire profunditat aquesta part dintre.
1: Dels russos, no?
0: No, crec que no. Crec que és bastant...
1: Bueno, també és en plan rotllo com un homenatge als 80, no?
0: Clar, sí,
2: la guerra
1: com
2: freda.
1: Un rotllo nostàlgia, no? Com un rotllo nostàlgia.
0: Tota la sèrie aquesta és un homenatge.
1: Apel·la a la nostàlgia.
0: Pues
1: jo crec que la nostàlgia és feixisme.
0: Rotllo de refreda.
1: Jo crec que la nostàlgia
0: és
1: feixisme.
3: Ja més la persona que ho diu, això.
1: Sí, jo crec que la nostàlgia és feixisme.
3: Hi ha més teoria. Hi ha molta teoria d'això.
1: En fi. I també... Què passa?
2: A veure, desenvolupeu això una mica.
1: La nostàlgia és feixisme. Perquè sempre apel·la a uns sentiments, a una mena de profunditat, saps el que et vull dir?
2: Fue mejor, no?
1: El Cid Campeador, saps? Manolo Escobar, saps? Bola de Drac.
3: Em van proposar totes
1: les rotllo teutònic, saps? La Terra, hi ha algú, saps? Hi ha un passat, hi ha un passat compartit del qual tots venim, tots sortim. Ni hi ha un passat compartit ni polles amb vinagre, saps? Uns sempre han tingut i els altres sempre ens han menjat cagarros així de morris, saps? Sempre han estat el llac fecal amb un flotador de cagarros del Morris.
2: Lluís Llac Fecal.
0: El
2: Llac Fecal és molt brutal per banda, Per una banda, tio, de la tralla, tio. Llac Fecal, tio.
1: Estaria bé el típic grup heavy que es deia Laguna Estigia. Ara nos hemos cambiado. Ara cantem en català i ens diem Llac Fecal. Fes un tema, Llac Fecal.
0: A mi em ve a l'animal, el llac.
3: Travessant
1: el llac. Travessant el llac fecal sobre el filo d'una espasa, de l'espasa del rei Artur. Bueno, de què parlàvem? Stranger Things! Super obsessionat estic amb Stranger Things, eh?
0: Que, pues
3: tinc un col·lega, l'Oriol Rossell, que igual li fa gràcia sentir-se. Oriol Rossell!
1: Qui és?
3: Que és un senyor que escriu sobre coses de cultura i també deia això de la nostàlgia.
1: Que és feixisme.
3: Sí.
1: Ja el conec, un llarguirut amb gafotes.
3: Sí, va fer un llibre de soroll.
1: Sí, té un programa ràdio.
3: I li agraden les mogudes japoneses, també.
1: És molt interessant, aquest pàjaro. Sí. Fa un programa amb una noia, que ara no me'n recordo com es diu. Com es diu el programa? La ciutat fecal.
2: Llac fecal.
0: Pregunta-la a la IA.
2: Es diu Cagarro de Morrissey.
1: Fem fecal.
3: Fecal d'aquí.
2: Com es diu?
3: Fecal nostrat.
1: Fecal nostrat. Fecal.
3: Oriol Rossell.
1: Sí, fa un programa, o el feia, sí, fins fa poc.
0: Jo el vaig veure, molt xulo, sí.
1: Jo vaig veure. Ah, però no el posen a Ràdio 4?
0: També té un programa a ràdio, sí.
2: La història secreta.
1: Això, la història secreta.
0: Sí.
1: Escolteu-lo.
2: Ah, ja sé qui és.
0: Amb una noia.
2: Sí.
0: Volia buscar el nom de la noia. Sí.
1: No, el que jo et dic de Stranger Things...
0: Sí.
1: És que crec que és una metàfora sobre el xamanisme. Flipava, eh? Els éssers que es disfressen d'animals... No, tornarem a aquest rotllo, ja està, ja deixem bo part. No, però que és una metàfora sobre els experiments amb droga que feien a l'exèrcit al Vietnam. Saps? Que de fet el portal aquest
2: és
1: tu et fots una droga, travesses un portal, bueno. Saps? I jo crec que a vegades, perquè jo pensava, de què està parlant aquesta merda, saps? En realitat ho disfressen de física quàntica, però allà no hi ha física quàntica per lloc, vull dir que, saps? Pensar que perquè t'interessi la física quàntica t'acabaràs trobant antropomòrfics, saps? No? Que volen matar...
0: Quina cosa s'aprende aquí?
1: No? Doncs, què?
3: A mi, jo fa temps que vaig estar anant a la volta a fer un tema sobre els nazis amb Speed, sobre el tema aquest de la Segona Guerra Mundial. Tenia una banda d'Homera i vam intentar fer una cançó sobre això.
1: Fantàstic, eh?
3: Que la història és molt bona, eh?
1: És molt bona,
3: tio.
1: L'has llegit, aquell de les drogues i...
0: La droga, la guerra...
3: Metamfetamine nazis...
1: Com es diu el llibre? Com es diu el llibre?
3: El llibre no ho sé, perquè el que venien era Verbatim, no?
1: Verbatim no, Verbatim eren els discos d'aquests...
3: Que estava a la fàbrica...
2: Que comprabas per piratejar, eh?
3: Encara queden les runes de la fàbrica, Verbatim.
1: Sí.
3: Queden com les... Bueno, comprimits amb Speed i xocolata.
1: Bueno, a mi el que em fa més gràcia és que inclús varien bombons per a les dones de casa, bombons
3: i pels nens,
1: amb
3: metamfetamina. Tauletes amb Speed.
1: Amb metamfetamina.
6: Tauletes de xocolata amb Speed. Pues,
1: em sap greu, perquè jo idolatro bastant la metamfetamina.
0: Però
1: que
0: havien pensat,
1: lo
0: tenien todo, que havien pensat.
2: Ah, bueno, que xocolata.
1: No dejaron cabo suelto. No dejaron cabo suelto. Em sap greu que els agradés tant els nazis, perquè a mi també m'agrada molt la metamfetamina, és un... Ara estan fent una cançó, bueno, un himne a la metamfetamina amb els Cabrians.
3: Pues, així qualsevol, clar, em vaia en Grècia, en Bèlgica en 3 dies, no? Era com...
1: Ja.
0: Bueno, en general, la guerra no es pot fer sense droga, eh? O sigui, és així. Bueno, jo crec, per això es pot...
3: Bueno, està la pel·li aquesta, que de los últimos de Filipines, la que van fer el 2006, clar, està l'antiga, la blanca i negra de La noche del cine espanyol, que aquesta tenia gràcia, però aquí surt també els dos personatges que es passen tota la pel·lícula amb Mopi, que està a la sedi, i ell està en tota la pel·lícula.
1: Però l'Opi no convida gaire acció ni a la vigilància, convida una mica al relaxament, i a l'anàlisi.
3: Està en una habitació mentre l'altra penya està allí...
0: Pot portar-te a l'elevació també, no? Desconnectar-te de lo que
1: t'estan pelant, no? Bueno, a mi la que m'agrada és la de l'escalera de Jacob, Hòstia, aquella em va agradar molt, tio. Bueno, en fi. Per això vaig pensar, Stranger Things parla d'això mateix, tio. Que posen experiments amb els soldats. Sí. Però bueno, va, què més?
0: Ui,
2: No
1: sé què pensar.
3: De gravar.
2: Ara ve ja...
1: El xino de sota casa. L'altre dia vaig trobar un Demogorgon, que és com de Marvel, i no posa Stranger Things, posa Sensitive Things.
2: Hòstia.
1: I és com una mena de Ken,
3: de Ken
1: de la Barbie... Amb una mena de flor supercutre de bona enganxada al cap, saps?
0: Que monada.
1: És superguai, vaig estar a punt de pillar-ho, però la meva xicota em va dir, mira, si et pilles això... fora de casa, ja està, merda que tens a casa. Però bueno,
0: Lo nuestro es acabado.
1: Quin tema estem per fer? Curt de gambals.
2: Sí.
1: Pues vinga, va!

0: ja...
1: Escolta, que em vals! Vale.
0: Hem parlat una mica?
1: Jo crec que ja, ja només queda un tema, eh? Ah, el sí. de Mifune? No, no, ah, no, no.
2: Aquest
3: és
2: tanca.
3: Sí.
1: És el que queda, eh?
3: Sí, és el que queda. Sí.
1: Vale, vale, vale, vale. És
2: el que
1: tanca. Quin fullon. Bueno,
3: quin fullon.
1: Quin fullon, nano, quin fullon. Sempre m'ho queda allò. De què tracta Mifune?
4: Ui, el Toshiro Mifune és va. Una... És una palla mental, és una fantasia. Bueno, és una cançó pro-trans, pro-transsexual, i parla d'una persona que està, bueno, ha canviat de sexe i les històries que es troba cada dia. El que passa que faig una comparativa entre, bueno, no sé, com m'agrada el cinema, doncs pensava en el Toshiro Mifune, les pel·lícules aquestes, tipus Yojimbo, totes aquestes, que el tio està allí, un samurai que s'enfrenta sol a tot el poble... No, té el rotllo que és una persona que està sola contra el món, no? També a los siete samurais, bueno, sí. el Mifune, quan el Toshiro Mifune quan fa molts papers aquests
1: de
4: pavo que està sol,
1: l'arcàngel
4: amb l'espasa flamígera, però que està contra el món, no?
0: Contra tot.
4: I no sé, vaig pensar, hòstia,
1: justícia, però és una mica una justícia...
4: Soc com Toshiro Mifune, i no sé, tenia això al cap, una cançó de Poison Idea que era la de Ballad of a Priop, que també parla d'aquest tema, i no sé, com que sento moltes xurrades, sobretot, vaig fer una cançó que bueno, que és pro-trans i pro-defensar la identitat, i us reto que conteu les vegades que surt la paraula Ladyboy.
1: Ladyboy.
4: És també una clucada d'ull, una salutació als... Ladyboys tailandesos, singapurens, filipins...
1: Un fort aplaudiment, me cago en Déu. Valents, valentes, vaja. Què més?
0: Què més?
4: Posem alguna
1: cosa. Molt bé. Traurem Mifune. Bueno, quin és el millor de Mifune?
3: El disco es diu així. Té el nom d'aquesta cançó.
4: Com en Toshiro Mifune.
1: És tremendo, tio. I la foto de la imatge és tremendo. És un dels actors més bèsties, no? Ah, et deia jo que hi ha una pel·li de Dogma que es diu Mifune, que hi ha una mena de... És un tio que té un germà que està com tonto perdut, i que el germà em sembla que, per lo que recordo, perquè la vaig veure fa mil anys, que el germà a vegades imita el Mifune, i es fot a parlar allà. Es fot a parlar en plan rotllo, és una mena de noi com que li falta un bull, i de tant en quant es fot a
4: tocat el bolet.
1: Es fot a imitar el Mifune. I ens em sembla que el tio vol l'herència dels pares i necessita que aquest tio li firmi alguna cosa per tancar-lo en un manicomi, saps? I tal i qual. I és super complicat perquè el tio està amb el Mifune amunt i el Mifune avall i qualsevol el fa firmar, saps? És com una mena de comèdia. Ah, m'agradaria veure-la. Igual no fa riure, eh?
0: Hòstia, molt
1: bé. Sí, la premissa està bé. Però vinga, anem a sentir Mifune.
0: Vinga, va.

0: Ja està el programa, s'ha acabat. Només una cosa, recomaneu alguna merda, si voleu, qualsevol cosa, i acabem aquí. Vale? Que, alguna cosa, un disco, un llibre, bueno, una sèrie...
1: Venir aquí a passar el dia...
0: Que no ha volgut venir a esmorzar, això també s'ha de dir, eh? No ha volgut venir a esmorzar. El primer grup...
2: No volíem
3: esmorzar avui aquí, volem venir un altre dia a esmorzar.
0: Esmorzar sense tocar? No, aquí s'esmorza i es toca.
2: Vale, doncs vinga.
0: Doncs us foteu menys.
4: Fem un acòstic.
1: En
0: comptes de tres manduquilles, us en foteu una i mitja. Quan traieu el disco, veniu.
1: Venim, sí. I, però anem a esmorzar primer.
0: Estic ofès.
1: No, era un tema de no traiar aquí a l'esmorzar per tocar
0: moment,
1: el que toquem.
0: Que tornen vigaciosa, que això tira avall, saps? Sí, ja. Fots una mena de llacuna fecal.
1: Bueno,
2: llacuna fecal buena aquí.
1: Sembla que no, però hi ha molta... Almenys, bueno, jo crec que ens passa a tots. Però quan toques aquest estil de música hi ha molta tensió i molta emoció acumulada i treure-ho, ja, fer la catarsis aquesta. Hòstia...
0: És cansat, eh?
1: És cansat, tio, és cansat. És
0: no me n'havia adonat, jo.
1: Dues, l'hòstia...
3: De fet, la contraproposta, perquè no és ben bé, no és cert del tot que no vull ser esmorzar, vam fer la contraproposta... No
0: em diguis amb excuses.
3: Dinem després.
1: No, bueno, tenim no, hora, no
0: és
1: dinar. Tenim hora de la República.
0: Dinar és com la nostàlgia.
3: Sí,
4: no, dinar és com merenars de feixista.
0: Dinar és com la nostàlgia.
4: Dinar és de convergència.
1: Tenim taula,
0: Dinar és nostàlgia de l'esmorzar.
3: Hi ha una altra opció, que nosaltres ja tenim una edat i ho podem fer, que és venir a tocar les 6 del matí i ens anem a esmorzar.
0: Ah, bueno, això també. Anem a les 6 del matí, jo no em llevo.
1: No, però la festa.
0: Està prohibit.
1: Tornem de festa.
0: Ah, bueno, ja.
1: Empalmem.
4: Com es deia el fanzine aquell, d'empalmada i puf. Un mític fanzine de 90.
0: No, hi havia un festival, em sembla que es deia així. D'empalmada i a pufo. Això és de Lleida. Hòstia, ets una enciclopèdia de sabers inconexes.
4: Sí.
0: Empalmada i a pufo. A mi sempre també m'havia cridat molt la... A
4: veure, cagando pa dentro, gran fanzine.
0: Quin?
4: Cagando pa dentro.
0: Cagando pa dentro. Pues ara hi ha una tia que escriu una columna al Temeo que també es diu Cagando pa dentro.
4: Segur que coneix el rei d'Espanya.
0: Jo crec que sí, perquè aquest concepte jo l'associo a ell. No, jo vaig pensar, igual és un concepte que ja ve dels reis catòlics, jo què sé. Però bueno, va, recomaneu alguna merda a part d'això, de venir aquí a no esmorzar.
4: Jo musicalment que hagi escoltat darrerament, que m'hagi agradat, mira, un grup italià que es diuen Horror Vacui, que fan post-punk, el rotllo aquest així gòtic, un grup berlinès que es diuen Terminal Feld, que fan així com un cruz chevy, i no sé, tinc curiositat amb algunes coses, tinc curiositat amb uns que es diuen Fetus. Què penses dels Fetus, tu?
0: Dels d'aquí, de Catalunya?
4: Sí.
0: Bueno, està bé.
4: És curiós.
0: Han passat per aquí.
4: El concepte és curiós.
0: Han passat per aquí.
4: A mi m'agrada.
0: Han passat per aquí. Només dic que van com anar tirant cap al folklore, cap al rotllo pogues, i a mi m'agradava més quan eren...
4: Més punk.
0: Sí, més punk mod, saps?
4: Sí, sí.
0: Però, bueno, està bé, home.
4: L'últim té...
0: No l'he sentit gaire, però, bueno, tornen a fotre tralla, no, o què?
4: Sí.
0: Hi ha el Guille, i hi ha el Colomo, em sembla, també.
4: Bé estarà, llavors.
0: Sí, clar, amb aquests dos pots fer el que vulguis.
4: Després tinc un plaer culpable amb un grup de Lleida, que eren pop...
0: Ho vaig veure.
4: Pop molt xungo, molt ensucrat.
0: Em sembla fantàstic. Ja sé qui són, digue-ho.
4: Renaldo i Clara.
0: Increïble.
4: És que he de visitar la botiga de Gran Records i fer-me la meva còpia i unes birres.
0: Jo em sembla que venen a tocar a Granollers la setmana que ve o així.
4: Bueno.
0: Ja t'avisaré, perquè jo he pillat l'entrada. Però jo la conec, però el que és super graciós és que tota la gent es pensa que són dos. No, és una.
4: Bueno.
0: No existeix el Renaldo.
4: La noia i...
1: Què dius?
0: T'ho juro. Clar.
1: No, tio!
0: T'ho juro, tota la gent... No, em sento identificat amb Renaldo, clar, no em podré... Pues no, no existeix.
4: Renaldo. I dues...
0: El Reno Renaldo, què?
4: Dues cosetes més de còmics. El de Black Metal, aquell m'ha sorprès molt.
0: Magius.
4: I un altre...
0: D'Outsider, eh?
4: El meu amic Kim Jong-un.
0: Hòstia, l'he vist però no l'he llegit. Què tal?
4: L'estic començant i està curiós. Recomanable.
0: Vaig llegir un que és d'Estiberri, que és un tutxano així gordo, està a les biblioteques, que es diu no sé què, no sé quantos, la història oculta o la història secreta de no sé què Zimmerman. vale? Us quedeu amb el rotllo, poseu Zimmerman i poseu Steve Harry i ja ho trobareu. Però és supergraciós perquè és un tio que folla amb una tia i l'endemà al matí es desperta convertit en la tia en la que ha follat. Saps?
4: Hosti.
0: I a partir d'aquí, bueno...
3: Home, si parlem de dibuixets hem de recomanar,
4: recomano del Quim Jong-un.
3: Hem de recomanar el, sí, un llibre que ha tret un amic nostre, que és el que la portada aquesta del disc, sí, l'ha fet el Roger,
0: sí?
3: Roger Petra, que és company meu a una altra banda i
0: a quina banda?
3: Il·lustrador i dibuixant, i té un llibre que es diu Misèria, que és meravellós.
0: Sí?
3: Misèria, parla sobre la misèria en general a nivell gràfic i és preciós.
0: Quina editorial ha tret? Perquè
3: ho ha tret, hòstia, ara no, ara jo soc dolentíssim, amb la memòria, ho ha tret... És una editorial de Madrid, ara no ja...
1: Sí.
3: Si busquen Misèria Roger Petra, ho trobaràs.
0: Misèria Roger Petra, ja ho trobareu. Sí, sí, a quina sí. banda estàs tu, amb en Roger Petra?
3: Amb una banda que es diu Bord.
0: Bord?
3: Bord, sí, és una altra...
0: Amb B alta o amb B alta o amb B baixa?
3: Amb B alta, amb B alta.
0: O sigui, Bord, sí. Com en català, eh? Com
3: Bord,
0: si
3: Bord, és en català, Bord, és en català. És un grup que és en català, tot. Les lletres són en català i tot és en català. És una altra...
1: Siglo XXI.
3: És una altra pel·lícula.
0: Siglo XXI, no?
1: Editores.
3: Sí. Siglo XXI.
0: Hòstia, però aquests no treuen còmics, tio.
3: Però han tret una col·lecció amb el...
0: Aquests em sap que treuen el del tio aquell... Molt bé, hòstia, doncs no l'he vist enlloc, tio, ja estaré al cas.
3: Han tret una col·lecció que van traient llibres de diferents conceptes i un és aquest que el fa el Roger.
0: Hòstia, molt bé.
3: Hi ha un sobre la música que està molt bé, també. Hi ha un altre...
0: Molt bé, doncs el buscarem, tio, joder. Doncs molt bé, tio, molt bé que recomanin coses. Què més? A veure, deixa'm mirar un moment. Va, què més recomaneu per aquí?
5: Recomana.
1: Pues... no sé.
0: Però és que em sembla que l'he vist i no sabia que era un còmic, tio.
3: Ho és. Sí, sí.
0: I mira què diu aquí dibujant.
3: De fet, bueno, ell està al col·lectiu aquest de l'Estafador, que hi ha molta més gent, i ha un parell de...
0: Vale. Sí. Però aquests són madrilenyos, no?, dels de l'Estafador, o no?
3: Hi ha gent de tot arreu, vull dir, vale, hi ha diversos vale, catalans, vale. Un del Roger, sí.
0: Vale. Què més? Què més recomaneu per aquí?
5: A veure, recomaneu-ho.
0: Va! Miquel!
1: Bueno, a mi...
0: Una sèrie?
1: Sèrie?
0: Stranger Things. Una que va recomanar el Jordi, no sé si la va recomanar l'últim programa, perquè que es diu Bandit, que passa a la Guaiana Francesa, que és un rotllo com Top Boy, però allà a la Guaiana, i és en francès.
1: Em sona, eh?
0: I és superguai, perquè Top Boy per mi és una de les sèries més increïbles, és rotllo Shakespeare, matances i assassinats increïbles. Maten un madero espanyol i és en plan rotllo... Moment gloriós, tio, és com... O sigui, és que l'estaria passant mil vegades, tio.
1: A mi el que em passa és que jo de sèries tampoc veig molt, eh? Però sempre hi ha una... Bueno, jo soc un mega ultra fan de Black Mirror, sempre m'ha agradat. I tinc molta gent, bueno, tothom que parlo, que... em diuen, ai, és que em posa cosa al revés, no la puc veure. Hòstia puta, jo m'esfonc els capítols. O sigui, els he vist dos vegades, algun tres, vull dir, és que... És una sèrie que...
0: A mi el que passa és que mai no sé quina temporada he vist, quina no he vist.
1: No, però... és igual. Sí, tots són històries sueltes, però...
0: I després també hi ha el rotllo de que els primers anglesos, que són, no?, els primers 5 o 10... Bueno, hòstia, són molt més bons, tio, després la cosa...
1: Bueno, n'hi ha alguns de més bons, n'hi ha alguns... però bueno, trobo que, hòstia, fan un símil de... ja fa molts anys que està aquesta sèrie i, hòstia, l'han clavat.
0: Quin capítol et fa més... un que diguis, no, que en plan rotllo, el primer que et ve al cap.
1: És que, jo què sé, m'agraden tants, tio, però... Home, aquell, per exemple, de la popularitat de la noia que per continuar, bueno, per tenir el lloguer del pis té que tenir no sé quants likes i llavors es va creuant en gent i buenos días, o sigui, tothom va puntuant,
0: que et va puntuant
1: i s'estressa
0: i et fan fora de la feina i tot,
1: no? I la tia s'estressa perquè, sí, perquè li baixen els punts i va a una boda.
0: Aquest és dels primers.
1: Aquest és molt divertit. Aquest és molt divertit.
3: Aquest és dels primers.
1: Però bueno, n'hi ha moltíssims. Hi ha la tia que fan la seva sèrie a Netflix.
0: Acaba amb un llac fecal, em sembla.
1: Sí, correcte.
5: Hi ha un episodi que la penya es vol colar a l'Osona Rigui amb les motxilles a través d'un llac fecal. Aquest episodi...
0: És el concepte d'avui.
5: L'Osona Rigui amb les motxilles a l'Osona Rigui amb
1: les motxilles.
0: Joder, tio. Pues ja està, ja marxem, ja marxem, ja. Bueno, pues res, tio, pues hòstia, és veritat, tio, surt el llac Fagal, joder, que fort.
5: Sí, sí, tot. Pues si ja estem, hem de tornar un altre dia, tocarem algun temita
4: més. I haurà de fer una cançó que parlem
0: de llac Fagal.
5: I parlem de coses que...
0: Ja fem una cançó.
4: No, l'EP, llac Fagal.
0: Llac Fagal, llac Fagal.
5: Farem un tema especial per portar-ho aquí.
0: Un tema especial que parli de llac Fagal. Hòstia, és veritat, tio, no, a més està bé, és veritat, tio. A més, que jo també ho crec, que tu, quan te'n vas cap a la mort, travesses un llac fecal, joder. És veritat.
5: Esperemos no? Que...
1: Bueno, estem en un llac fecal.
4: En vida estem en un llac fecal.
0: D'un llac fecal a un altre llac fecal.
1: Ja quan neixes, neixes en un llac fecal.
0: En un llac fecal, tio.
1: Sí, sí.
0: Hòstia, realment, tio, és bèstia.
1: Nascuts bueno, per ser cardolla.
0: Per ser cardolla fecal.
1: Sí o no?
0: Car fecal.
1: Sí, sí.
0: Jo també he recomanat un llibre, que es diu El gual de la guilla, de la Anna Starobinets, una russa, un tutxasso així, que parla de tot aquest rotllo que us he dit, de xamans que es transformen en guilles, que es transformen en cervos, que es transformen en llops, i ja és a la Manxúria, just acabada la Segona Guerra Mundial, hi ha nazis, soviètics, xinos, japonesos, bandits, esperits, mestres taoistes ressuscitats, coves amb tresors, penya que, com que ressusciten a la penya, a dolents els poden matar diverses vegades, saps? Cosa que super graciosa, perquè dius, hòstia, que malament em cau, el maten, i el ressusciten i al cap d'un rato el tornen a matar, saps? Pues és increïble, eh? És increïble aquest llibre, el que estic disfrutant amb aquest llibre, i espero que mai me l'acabi de llegir, i ja està. Jo us el recomano. I a més està en català, l'ha traduït el Miguel Cabal, que és un bon amic nostre, i ja està. Pues vinga, bona nit a tothom, alguna cosa més que vulgueu dir? Teniu algun concert, alguna merda que pugueu anunciar?
1: Malauradament no.
4: Volem tocar, venir-nos a veure.
0: Vale, on us escriuen?
3: Home, volem
0: dur. On d'escriure?
1: A l'Instagram.
4: Hirsut.
0: Hirsut.
1: Hirsut Band.
4: Sí. Mifune.
0: Mifune.
1: Sí, sí, a veure si surt algo perquè...
0: I teniu els temes aquests els teniu, el Mifune, el disco aquest el teniu penjat al Bandcamp o algun lloc?
1: Sí, a les xarxes.
0: A tot arreu, a totes les xarxes.
1: A les xarxes.
0: A les xarxes socials.
1: Xarxes.
0: Doncs vinga, cabrons, a sentir-lo i a posar tope de likes.
1: Hirsut Band, Instagram.
0: Tope de likes. Clac, fins que us quedi la falange feta fosfatina, cabrons.
1: Exacte.
0: Vale?
3: Bueno, mil gràcies per portar-nos.
0: Sí, home, el que m'ha costat, cabrons, super, mil gràcies.
1: Super, és veritat.
0: El que heu estat aquí esquivant.
4: És que ric.
1: No!
0: Sí, heu estat esquivant, cabrons.
4: Gràcies, mille.
0: Mira, programa maleït, eh? Mira, el Jordi li ha agafat una catalèpsia de lo malament que ho hem passat per portar-vos aquí.
1: Patxusqui, pobre. Bueno, que es millori, home. Molt d'amor, molt d'amor.
4: Hola, amiga Jordi.
0: No és culpa meva.
4: Hola, com estàs?
0: No és culpa del cabo. Bona nit, adeu.
5: Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Literal, pel còlic renal que em penja del camal a l'hospital. Collons, quin mal.
0: És un
5: grande.
0: És com el Montsegarra.
5: És un grande.
0: Bona nit.
5: Bona nit.
4: I tapa't.
0: I tapa't.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat.

0: són la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens si volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voràs

0: imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Valtis, anem a fer l'últim programa de temporada, no? Les crisis d'identitat, des de lo més personal, a la trajectòria vital de cadascú, a quin és el nostre rol en la societat. I si fins i tot la societat, els grups, poden tenir crisis d'identitat. Perquè en un món que tot canvia tan ràpid, qui ens diu qui som o què serem? Som i serem.
1: Caríssimes valquíries, tancarem el curs per tot lo alto, parlant d'identitat i identitats. Jo no sé si com a podcast l'hem trobat la nostra, espero que sí. Però jo almenys vaig força perdut. A veure si parlar sobre el tema i les col·laboracions que aconseguim ens ajuda a aclarir-me. Vinga.

Hola, Valquírias. Quin gran tema aquest sobre la identitat. Què vol dir la identitat? Com ens podem classificar o en què ens identifiquem, no? Amb l'edat, amb la classe social, l'ofici, el tipus de família... sembla un bon tema per generar debat. Així que endavant, l'últim programa de la temporada abans de l'estiuet. I res, aquí des de la platgeta us envio aquest àudio.

0: per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba.
1: Las bailarinas.

0: aquí son
1: las Valquirias.
0: Bona tarda, Valquíries. De nou aquí amb vosaltres en aquest podcast intermitent. Tancant una temporada més, ja serà la tercera? Sí, tres cicles solars amb vosaltres, explicant-vos qualsevol cosa que ens permeti fer una elecció de quines coses ens permeten entrar al Valhalla, elements de la nostra vida, la nostra cultura o de la nostra societat. I avui parlarem llavors doncs, de les crisis d'identitat, perquè anem una mica perduts, les Valquíries mateixes, ja ho veieu, perquè a vegades ja estem sempre improvisant, estem agafant l'esperit mahara dels maharas, però no, és propi, o potser perquè som les mateixes persones, o no, qui som nosaltres? Qui som? Què farem? No ho sé, tant els hi passa a les Valquíries, com jo que sóc rota i estic rota per dins, com els cossos humans que les interpretem. No? Avui farem una mica de teràpia de grup en aquest programa. Tan astut.
2: Bones, aquí és Cool, en aquesta tarda tòrrida, ja pràcticament a les portes de juliol, acomiadem el curs valquíric. I res, recordar-vos també informació pràctica, perquè al final què som sinó des dels llocs que ens emeten i els llocs que ens acullen. Valquíries ens podeu escoltar des de la plataforma iVoox, però també des d'emissores amigues com són Contraland FM i Ràdio RSK. Aprofitem per recordar, ja que parlem d'identitat, i recomanar-vos que la ràdio que ens ha vist néixer i ens ha ajuntat, que és Contraland FM, va participar junt amb altres emissores lliures en el 8è Cadenazo Ràdios Lliures parlant d'antifeixisme i bueno, de segurament pues, també de discursos identitaris des de la vessant xunga. No sé si avui tocarem això.
0: Qui sap?
2: I després també mencionar plataformes afins que ens difonen com iBook, com perdó, i Gràcia, plataforma que recull podcast dels barris de Gràcia, o Red de Podcast amb K. I a l'espera de que durant l'estiu o a inici del curs que ve segurament assumi una altra emissora, que ens punxi també per la FM com fan RSK i Contramanda, ja us avisarem. I pues amb ganes de dar-li ahí el coco, el que ens queda de coco.
0: A la paraula també. Yeah.
3: Bona tarda. Aquí Hilda, amb les neurones fregides, la veritat, amb aquesta onada de calor tan brutal. I res, aquí l'últim programa de la temporada sobre identitats. Res, jo volia recordar i donar les gràcies a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull, que és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I res, recordar-vos que ens podeu escriure al mail valquiriespodcast, tot junt, primer amb Y i després la llatina, @gmail.com, on ens podeu demanar el que vulgueu, criticar-nos, consultar-nos, proposar-nos temes de programes, cançons, el que vulgueu. I també ens podeu sentir, ens podeu seguir per l'Instagram, valquiriespodcast.
2: Que arrenquem amb musiqueta?
0: Sí. Què has triat aquest cop?
2: Bueno, pues, comencem amb un crit, diguem, de un cop sobre la taula per autoreivindicar-nos. Les X-Ray Speaks, per qui li agradi el punk rock britànic dels 70, pues, de finals dels 70, una banda de Londres de les menys conegudes, però segurament de les més reivindicables. Identity, un dels seus hits.

0: Doncs mireu, vam triar el tema de la crisi d'identitat perquè a vegades ens costa a nosaltres mateixos saber qui som com a podcast i què volem fer, de què volem parlar, com ens organitzem i aquestes coses, no? En aquesta identitat que compartim de moment tricèfala, no? Però amb voluntat de ser una mica hidra, no? Que tingui molts caps i molts barrets i moltes coses, perquè ens agrada perdre'ns en l'anonimat o ens agrada d'alguna manera descobrir-nos en les múltiples personalitats, no? Però clar, llavors et fort de pensar, i jo, on estic? No? I últimament aquest any, jo que t'he dit, que estic visquent una mica la crisi d'identitat. No? Suposo que els processos vitals, com en parlaran les companyes que ens han fet uns àudios fantàstics, ens demostren que la identitat pues, construeix des de qui ets tu mateix i com et mantens sent tu mateix en el canvi, no? En el pas del temps, de les circumstàncies que t'envolten, etc etc. Mira, trec els micros de fons perquè se sent menys soroll. Estic molt professional avui. Molt bé. Això és una identitat pròpia? Miro a mi mateix? Soc professional? No, no gaire. Si m'hagués identificat amb algun tipus de cosa, diria que soc més aviat amateur passota. No? Però mira, la ràdio ens ha acompanyat i és una cosa que ens defineix. No? I a mica en mica tens còmode i pots dir, sí, és una identitat que em pertoca, però la mantindré sempre. Haig d'estar sempre escollint això. O hi haurà un dia que la deixaré enrere. Qui sap, no? I bé, doncs una mica en plan reflexió antropològica, dubto que la identitat no estigui deslligada una mica d'aquesta individualitat, no? Que ha anat naixent en el pas del temps, en el llarg de la història, però que moltes vegades pensem que és algú molt antic i no ho és tant, no? Aquestes crisis dels personatges literaris i aquestes coses, que potser ja fa centúries que duren, no és una cosa tan comuna com ens pensem, no? I moltes persones suposo que han viscut una vida sense gaires crisis d'identitat. Ara bé, jo crec que la crisi d'adolescència, on et formes la personalitat o on t'has de definir una mica, tothom l'ha tingut, no? I que com que s'ha de construir en contraposició, en oposició a un altre, als pares, a un grup social o el que sigui, doncs per això l'hem viscut tothom. Però la nostra societat ahí, no? Turbocapitalista, on ens porten aquest rerefons de que la nostra identitat, tot i que és el nostre culte principal, no? L'ego, l'individu i tot això, està sempre atravessada per dubtes i circumstàncies que et fan plantejar de dir continuo per aquí o em recol·loco, no? El forever young que sempre volem ser, no? Doncs a mesura que han anat passant els anys i ja som uns viejos, costa de sostenir, no? I mirant enrere, doncs imagino que n'hem tingut tots ja unes quantes de crisis d'identitat més fortes o més fluixes, no? Si estem aquí és que les hem pogut sostenir amb prou dignitat. Ara bé, que perdre el cap també està bé, tampoc passa res, no? I doncs una mica les reflexions que em porten ara és, ho porto a pensar una mica últimament, no? Com oriento en aquest edatisme, no? En aquestes, pensant que són en etapes diferents, no? Com passo pàgina, no? Ara que els meus fills ja comencen a ser grans i ja per fi tots, no? Fins i tot la més petita. Doncs com em recol·locaré? Qui seré jo quan ja no hagi d'estar, no? Pringant tant per tirar endavant o tirar endavant unes boques a alimentar i aquestes coses, no? Tindré més temps per mi? Recuperaré? Què faré? Tornaré al punk rock? Tornarem a les noches loques d'after al Puerto Rico fins a les 12 del migdia? Qui sap? Tot això està per veure, però bueno, serà en crisi d'identitat o què, no? I bé, doncs una mica quan parlàvem això, doncs ja per acabar una mica, és això, no? Li preguntàvem, no? I ara que parlarem, avui introduirem la IA, no? En aquest programa, perquè d'alguna manera és identitats artificials que es col·loquen i ens responen. Doncs com va lligada la crisi d'identitat amb la crisi existencial? I et diferenciava perquè li vaig preguntar, no, primer digue'm, parlem de la crisi existencial, i dic, no sé, després ben d'identitat. Però bé, diu que són dues coses que van lligades, no? Però bueno, primer preguntes qui ets tu i si no trobes resposta, doncs a vegades et preguntes què fas aquí. No. Doncs vinga, què fem aquí? Qui som?
1: El tema de la identitat, que és que què vol dir identitat? Clar, és que pots sentir-te identificat per moltes coses, no? El barri, el lloc d'on provens, el gènere, l'ofici, si tens fills, com bé has dit, que interessant això, de quan se'ns facin grans, si, quina identitat, no? Ens retrobarem amb nosaltres mateixos. I sí, al llarg de la vida hi ha crisis d'identitat, no? Diuen molt això de la crisi dels 30, per exemple, Jo personalment la crisi dels 30 no la vaig tenir, però sí que l'adolescència sí que crec que és un punt molt en comú, perquè vulguis o no trenques amb el, una mica, no, amb els teus pares, amb una mica comences a tenir totes les teves pròpies idees. Sí, sí, o sigui, aquest va ser... Jo concretament vaig tenir una crisi d'identitat bastant forta quan vaig deixar, clar, jo pel meu ofici, clar, el meu ofici jardinera, no? I a més vaig estar com 6 anys d'encarregada de jardinera per del Putxet. Llavors tothom era, és la jardinera del Putxet, saps? I quan vaig, se'm va acabar el contracte, allà vaig tenir una crisi d'identitat forta, que la gent encara avui de dia em continuen dient, ah, mira la jardinera del Putxet, i fa molts anys d'això. Però clar, allà va ser com, ostres, ara ja no sóc la jardinera del Putxet, ara què sóc? I sí que és veritat que, bueno, em sento pues, també, la meva identitat com vallcarquina també és algo que tinc com molt, molt potent, i realment, bueno, sobretot, pues quan arrel de ser mare i sobretot mare monomarental, no? Aquesta, això ara mateix em sento bastant amb aquesta identitat, no? De mare monomarental, que comporta pues, moltes coses tan bones com dolentes, i això que dius, de quan s'acabi aquest rol que estic fent, què serà de la meva identitat? Sí, sí, tota una intriga. Em sembla un tema molt interessant.
2: Serà. Bueno, aquí seguint el fil és cool, pues ens ha tocat, bueno, aquest cop fem un episodi amb un d'aquests temes que són inabastables, no? A vegades anem alternant els temes més concrets amb alguns que són infinits. Llavors aquí, pues com heu dit, jo és que em repetiria, pues hi ha moltes maneres d'enfocar-ho. El tema de la identitat col·lectiva, que ens ajunta potser en una de les seves vessants aquí, o i estem en un espai com és Can Carol, o un barri com és Vallharja, que té la seva identitat, ens ho demostra. Venim, avui és 29 de juny, que estem gravant aquest episodi, venim d'haver aquest cap de setmana viscut el dia o els dies de l'orgull, on en certa manera segurament hi hauria diferents objectius, no? Segons qui t'ho digués, però que unes mobilitzacions o dies que van vinculats també a reivindicar certes identitats que han estat perseguides i vilipendiades. Però després també, evidentment, si proposàvem aquest tema i ens feia gràcia, era per la part que ens toca més a nivell individual, i de que jo em sumo a també, evidentment, estar vivint una certa crisi d'identitat, una crisi dels 40 allargada, no? Que mai saps fins quan dura, i que em fa pensar que, bueno, que en els temps que vivim potser és que també ens passa que per molt que ens queixem de falta de temps, segurament tenim més temps per tenir aquest tipus de crisis i refraccions i a vegades fins i tot depressions que en altres moments de la història, no ho sé, aquí l'antropòleg o historiador després ens ho podrà dir, però bueno, que és una de les coses que els darrers anys, almenys a les societats més opulentes o benestants com la nostra, atravessa, no? Van vinculades a coses com la soledat o certa, a vegades també precarietat, però alhora cerca d'un mateix, moviments new age que van sortint. Llavors, fins quin punt a vegades també, i m'hi fico en el sac, és que ens sobra temps per estar en crisi, potser. Però bueno, en tot cas, sí que secundo, evidentment, que és algo que ve detonat per grans canvis vitals. Algunes companyes ens ho explicaran en els seus àudios, n'heu mencionat diverses, i sobretot, per afegir alguna cosa, jo ara estic vivint de prop, ja no només el que a mi em passa, sinó em fa molta gràcia veure com es van conformant les identitats amb els meus fills, i com ja no, la crisi d'identitat de la pubertat o l'adolescència evidentment és molt coneguda, l'hem passat totis, però jo estic veient en directe des de com construeix a la seva manera d'identitat un nen de 2 anys entorn també els altres, i ja no diguem un infant més gran de pràcticament 9 anys amb les seves ja crisis també. Llavors si fa pensar que en el fons jo crec que la vida és anar empalmant crisis o reflexions entorn de qui ets i en la societat i moment que vivim, pues, en general a nosaltres ens ho marca, com heu dit, coses com la feina, ens agradi o no, l'espai on vius i com et relaciones amb els altres, perquè al final potser qui som a vegades molts cops és com ens reflexem els altres o com ens vinculem amb els altres, i llavors aquí la criança per qui la té és el que ho atravessa, i qui no la viu doncs potser també d'alguna manera, i res, doncs estirarem del fil a partir del que ens diguin les companyes, que segur que ens inspiren.
0: Clar que sí, Però bueno, de moment serà un programa d'interrupcions musicals. Ho farem avui ara amb una cançó que m'inspira força, que és una cançó vella ja, és d'en Beck, un artista americà de final de mil·lenni, que va fer aquesta cançó del Loser, entre d'altres, però que m'identifica molt, perquè una mica en aquest que documentes tu, Hilda, la nostra societat ens porta en aquesta pressió, o sigui, en aquesta conformació de conèixer de tantes realitats possibles, de tantes circumstàncies diferents, no? A viure moltes èpoques de canvi, a molts moments on et preguntes si et van bé les coses, si no et van bé les coses, no? I sembla que la pressió social, no? Que n'hem parlat altres vegades, de les xarxes o el que sigui, ens està dient, no, és que has de ser un triomfador, has de ser un triomfador, i no ho som, no? O sigui, en el fons, la gran majoria de persones en aquest no complim tots aquests requisits, no? Vull dir que és impossible perquè són moltes coses. I jo últimament, no, que pues, em moquen persones que objectivament no es poden indicar en un de, perquè estan en la precarietat, no? Amb feines intermitents o no, no? O no han aconseguit o no han volgut construir una família o estan molt sols, no? O no sols, perquè al final són moltes coses. Doncs jo, com que també m'hi sento basant així, doncs jo m'agradaria molt reivindicar com a tret identitari fenomenal el ser un loser. Yes? Sí? El ser una persona que no sempre tot t'ha anat bé i portar-ho amb orgull. Sí? I no passa res, perquè en el fons som lluitadors igual, no? No sempre tot ens surt bé perquè és que no pot sortir tot bé. Doncs vinga, Loser de Beck.

0: Andre, faig aquest àudio entre muntanyes de roba per plegar i per rentar i reflexionant sobre el que parleu avui, sobre la identitat. Jo crec que podria dir que quan vaig tenir la meva filla vaig tenir un moment de crisi d'identitat, de moviments en la meva identitat, no? Recordo que la penya em preguntava com estava després de parir i a mi em sortia, sobretot els primers mesos, em sortia a dir que m'estava fent grans preguntes, no? Com que el fet d'haver-me d'aturar per cuidar-la en una societat que no para i que pues, jo tampoc, pues, per exemple, a nivell laboral no havia pogut parar mai de treballar 4 mesos seguits des de, pues, des dels 18 anys, jo crec. Com que parar em va fer reflexionar molt i em sortien això, el que ella deia, preguntes molt grans, no? Que crec que són preguntes relacionades amb la identitat. Pues això, em preguntava coses com qui sóc, què em defineix, què m'agradava fer, que ja no faig, i si ho feia, ho feia perquè m'agradava, perquè em definia, què podré fer, què no podré fer a partir d'ara, quins canvis hauré d'acceptar, d'enfrontar, com que em sortien preguntes molt, molt profundes de qüestionament de mi mateixa o de com em percebia a mi mateixa amb aquest canvi tan gran, no? Que és com un canvi també això d'identitat, jo crec, no? De valors, creences, accions, i que això et pot passar amb la maternitat, però penso que et pot passar amb milions d'altres coses, no? A la vida, també poder haver d'aturar per cuidar algú altre, un familiar, algú gran, poder rebre un diagnòstic o tenir una malaltia de salut greu, física, mental, bueno, com que aquestes preguntes arriben, no? I, bueno, i el procés ha estat com escoltar-les, no? I acceptar que estaven allà i que no tenia resposta, no? Perquè la identitat és algo molt, bueno, jo crec que és algo molt mutable, molt canviant. Com ens definim, quines paraules utilitzem per definir-nos, pues té a veure amb el nostre entorn, amb el que tenim al voltant. Ens definim en relació a un altre, a allò que tenim a prop, no? Les paraules estan en relació amb tot el que hi ha al teu voltant, no? I tu ets, però ets un relat de qui ets, no? Això la psicologia cultural i constructivista ho explica molt bé, no? Construïm un relat i unes paraules al voltant de qui som, però no existeix un dia que, no? Que tinguis clar qui ets i et treguis una cortineta i apareguis allà i diguis, ah sí, per fi, ja sóc això o ja sóc així, sinó que es va construint. I amb la maternitat, doncs, jo ho he notat molt. També com la identitat de mare, no? Que, bueno, que és com una paraula, ser mare, que com integrar-la, com dir, ostres, sóc mare, però quina, no? Com veus mares a fora, com t'identifiques, no? Que la identitat té a veure també amb identificar-te amb grups, no? També des d'un lloc que, bueno, poder entrar i sortir d'aquesta identitat, jo crec, o amb criteris propis, no? Perquè pues, no totes les mares són iguals i no poder no ser identificades amb totes les persones que fan de mares, no? I alhora també la identitat com un espai col·lectiu, no? Com amb diferències, però que també ens uneix, però que ens uneixi d'una manera que permeti lluitar per totes, no només per lo teu. Però sí que m'ha fet pensar molt, doncs, el poble on visc hi ha molt pocs serveis o tan sols una escoleta que cada any queden molts infants fora, però hi ha molts pocs serveis per infants de 0 a 3 anys, no? I un grup de persones mares que cuidem, doncs, ens hem unit per autogestionar un espai, per reclamar més espais així a l'Ajuntament, no? I això, doncs, la identitat col·lectiva et permet fer això, assumint que dins d'això també hi ha diferències. I també una cosa molt important per mi de la identitat és com que encara que no reconeixes altres identitats, encara que tu no les visquis en primera persona. La primera persona és molt important i hi ha coses que vius en primera persona, llavors tens com una entitat diferent per parlar-les, però que totes puguem, i tots i totes puguem parlar de tot, malgrat estiguem en llocs diferents, no? I ens podem escoltar. Això per mi també té molt interès, perquè si no es dona aquest espai com de negar si l'altre no està vivint allò que tu estàs vivint ben bé, no? I crec que aquí també està una de les claus per fer comunitat i tirar endavant.
1: Hem escoltat la Marta de la cooperativa de terapeutes de Mataró, la Sarja, a qui agraïm molt que s'hagi comprestat a fer-nos aquest àudio trobant un moment per fer-ho en una etapa vital complicada, precisament per alliberar temps, però que ens ajuda pues, ja també a anar concretant coses. No? I bueno, jo per quedar-me amb coses, a part de coses que ja hem anat dient, com que al final la identitat es defineix en relació amb el nostre entorn i a com ens perceben els altres, sobretot, clar, m'ha quedat i m'ha fet pensar també amb el tema aquest que en veritat la identitat és algo que es construeix i va canviant i muta i es construeix sempre. Que potser segurament morirem a l'edat que sigui i potser encara no haurem acabat de construir la nostra identitat. Això em feia pensar una mica amb el llibre que em va deixar Hilda en el darrer episodi de

0: en moments de canvis grans, disruptius, com és el de ser mare, però com ho poden ser altres, és quan potser això rompe i ens ho preguntem més.
1: Quan se't mor algú molt proper, quan et divorcies o coses així, també poden generar una crisi d'identitat. Si de cop els teus pares també es moren, de cop tu no sé, ja no tens pares, tu ets la següent generació. Bueno, sí,
0: pot... bueno, quan algú també precisament dinamita, per exemple, algun dels trets principals que et defineix, no? Pues, la mort d'algú molt proper, pues, potser fa que tu deixis de ser...
2: Rol,
0: que deixis de fer fill, canviant rols, perquè al final ja t'ha de veure amb rols, i que potser deixes de ser fill, filla, germà, mare, en el pitjor dels casos d'algú, o quan perds una feina i no és voluntàriament, o has de tancar un negoci que has construït tu i pel qual construeixes la teva identitat com a persona autònoma o amb una cooperativa, encara amb més raó, o en aspectes de salut, precisament, que és d'on ve la Marta, per exemple, on deixes d'estar sa o actiu o fent mil coses que també ens defineixen.
1: Has de reconstruir la teva identitat en aquests casos. Sí, sí.
3: Sí, a mi ara em venia al cap pensar una mica entre les diferències entre la personalitat i la identitat, no? O sigui que són dos conceptes diferents, no sé si estic sonant gaire bé. Hola, hola, ara millor em sembla. Doncs que no són dues coses diferents, o sigui, però bueno, la teva personalitat potser forma part de la teva identitat, no? Però la identitat, doncs, respon a quines coses et vinculen potser també amb altres persones, no? Doncs la família o els rols dins la família doncs, tenen un paper, però potser no és el més determinant, doncs això aquí, el barri, o que ets català, o la nacionalitat, no? O la llengua, també es considera com aquestes coses d'identitat, no? Però hi ha un vídeo que ens parla, no?, d'aquest punt de l'identitari, com de dir, no, jo sóc així, però per excloure'm, per diferenciar-me de l'altre, no? O sigui, ara el feixisme es vesteix d'identitat, no?, com per dir, no, és que hem de ser com som aquí, com si aquí hi hagués una única manera de ser, no? I a mi em fa pensar una mica en les crisis que porto ara, és, no, en el fons, o sigui, penso que la meva identitat social o política l'he construït una mica, doncs, a través de la participació en crear projectes, però sent generador de projectes, no? Sempre estan fent coses, no? O sempre... Jo tinc la consciència aquesta, no?, que m'he vinculat a la gent moltes vegades a través de la militància o de l'activisme o així, no? I després
1: també
3: quan no ho tens o quan, no, quan el moment que estàs més cremat d'aquestes coses, no, pues perquè o et decepciones o no funcionen o et treuen molt de temps, no, doncs et fas preguntes, i per què ho he fet així, no? I una mica que és la crisi d'identitat em s'han plantejat des d'aquesta perspectiva, no? El per què, no? Per què has triat el que has triat, no? I potser ara que està en joc, no? Per què continues igual o canvies, no? O sigui, per exemple, et posen una crisi d'identitat quan se t'acaba una feina, sobretot si o no et renoven, no et fan fora o el que sigui, és perquè, ostres, si m'han fet fora, jo continuo fent, vull continuar fent el mateix? O és que d'alguna manera no sóc, no, adequat per aquesta feina o per aquesta funció? O fas moltes preguntes, no? Perquè suposo que una cosa bona que hem generat culturalment és que ens podem fer preguntes i que som crítics i que d'alguna manera aquests crítics podem aplicar-nos a nosaltres mateixos, no? O sigui, no fa falta que ens pensem que som el rei del mambo, però clar, al mateix temps això ens aboca, doncs, aquest infinit, no?, del dubte, no?
1: Sí,
3: i el dubte és una cosa que amb l'identitat, doncs, també et passa, no? I ens podem haver fet moltes preguntes, no? Doncs també efectivament o en identificacions de gènere o coses d'aquestes coses, no? Vull dir que hi ha, en un moment en què la societat canvia molt, fa que et facis aquestes preguntes, no? I llavors has de triar, no? Perquè al final és... triar és important per definir-te.
1: Sí, i quan tens aquestes crisis, no? També pot passar com que et ve com el síndrome una mica de l'impostor, saps? Per exemple, no sé, pots estar... Nosaltres portem no sé quants anys fent ràdio, però a mi a vegades m'ha agafat de dir soc prou vàlida com per seguir fent ràdio, no? I amb la militància també, sí, sí, també passa, la ideologia també política, jo crec que també et crea com una identitat, i llavors de cop...
3: Soc coherent prou, no? Hauria,
1: sí,
3: de fer això?
1: Exacte.
3: Per què no em faig vegano?
1: Exacte, aquestes coses. Exacte.
3: Per què menjo jamón?
1: Sí, tinc tan clar que sóc anticapitalista, per què, no sé, em vaig a... Sí, sí, exactament. Són coses com interessants de reflexionar tot això.
0: Us sembla, fem un nou parón musical i escoltem alguna altra veu, amiga?
3: Sí, jo crec que podem escoltar l'Eva amb això dels processos, no?

0: jo volia, una miqueta...
1: volia aprofitar de l'àudio que hem sentit, que m'ha semblat molt interessant, recomanar un documental de 30 minuts que va sortir fa molt poquet a TV3, que es diu Mares Invisibles, i està molt ben fet i és molt interessant. I parla sobre la situació de discriminació i precarietat que pateixen les famílies monoparentals, que un 81% de les quals estan formades per dones. I bueno, parla molt d'això, d'aquest parón, no, que s'ha de fer si ets mare, però sobretot si, també, si ets mare monoparental encara més, no? Has de deixar de ser tot el que eres, deixar el teu ofici, com a mi em va passar, per exemple, i de cop pues, la identitat que tu tenies pues, canvia completament, com a mínim, per una època bastant llarga, bueno. Després potser torna, però volia aprofitar com per recomanar-lo ara, ja que parlava sobre això.
0: Jo crec que el fet de criança és un tema que ens canvia molt, no? Ja no, la gent ja no et veu igual. I tu no veus igual a la gent, no?
1: Sí.
0: I per molt que a vegades es dilueix i no és això, però està allà, no? I sí, aquest documental vaig veure jo també, i està molt interessant, i potser és un tema que haurem d'agafar fort, no? La temporada que ve.
1: Sí, sí.
0: I la discriminació aquesta, no? De que al final quan una persona tria un... No? Jo vull ser, no? O m'ha tocat o vull ser-ho, no? Però després no se li reconeix que té, no? Vull dir, el doble de temps, no? I que ara s'ha aconseguit, no? Fa poc que ha aconseguit que les mares solteres o així, monomarentals, perdó, mares solteres, però que puguin tenir el doble, o no és el doble, però més baixa.
1: Que puguin tenir també la baixa del pare, com si, però per exemple, no hi ha cap tipus d'ajuda, igual que tens ajudes per famílies numeroses, no hi ha cap tipus d'ajuda per família monomarental, o sigui, crec que encara s'ha de fer molt de camí perquè no es reconeix, però és que no cal ni ser família monoparental, vull dir, no es reconeix la labor de la criança.
0: Sí, sí.
1: Com tal, saps?
0: I mira que formem identitats, no?
1: I formem identitats, exactament.
0: I és important, no? Perquè al final la identitat es construeix a partir de, per això, del benestar o de les crisis, no? I tot i que a vegades les crisis ens fan ser més forts, no? O tenir una personalitat o una identitat més marcada, no? També l'amor, no? També ens permet crear aquesta identitat.
2: I reivindicar-nos,
0: sí?
2: I perdre'ns a vegades. Bueno, doncs ja que ho heu comentat, doncs passem a escoltar un segon àudio, en aquest cas de la Eva, que mira, una altra veu que parlarà doncs, des de la seva experiència professional, però també vital i de nou com a mare, i que a més és interessant perquè també reflexiona sobre el propi fet de com li ha fet potser reflexionar sobre la seva identitat i com s'ha sentit amb aquest procés de gravar l'àudio mateix, no? De com s'ha qüestionat al rebre aquesta proposta, i ho fa des del seu àmbit de treball, que és la metodologia o el mètode del treball de processos, algo que pues, per qui no ho conegueu pues, potser l'àudio d'ella us ajuda una mica a situar, no? Que és aquesta metodologia que ajuda pues, no sé, a analitzar processos, a dotar d'eines, sí, per decidir i transformar. Escoltem-la i abans o després sonarà alguna altra cançó de les que hem seleccionat.
0: Vinga.
3: Hola, sóc l'Eva Sánchez i si m'hagués de presentar així ràpidament diria que avui m'identifico com a dona, mare, monomarental, blanca, catalana, de classe mitjana, facilitadora de grups i acompanyant de processos vitals. I també podria dir que sóc creativa, sensible o curiosa. I podria continuar fent una llista llarga de qui sóc. Quan l'Ernest em va convidar a participar en aquest podcast sobre identitat, la meva primera reacció va ser jo, perquè de seguida van aparèixer veus internes dient-me que no sóc prou bona oradora, que no sabria què dir o que no seria capaç de fer-ho. Però al mateix temps, una altra part de mi, que és més aventurera i atrevida, va respondre ràpidament, vinga, va, provem-ho. I aquí estic. Sempre m'he considerat una persona més del moviment i del cos que de la paraula. És una identitat com forjada durant molts anys i que he hagut d'anar revisant i treballant. I sí, és cert que el llenguatge corporal, per mi, és un espai més segur, més casa. Però també he descobert que posar-nos etiquetes massa rígides no ens ajuda, com a mínim a mi. D'alguna manera limita les meves experiències i constreny la meva identitat. Treballo acompanyant persones, relacions, grups i organitzacions des d'un paradigma que es diu treball de processos. És una metodologia creada per Arnold Mindel que entén la vida com un procés en constant moviment. És una manera, d'alguna manera, és una manera d'escoltar l'experiència humana en el cos, en les relacions, en els somnis, en els conflictes, amb curiositat i respecte. Des d'aquesta mirada, fins i tot allò que ens incomoda, ens confon, ens descol·loca, pot tenir informació valuosa sobre cap a on vol créixer la nostra vida. No? Des del treball de processos entenem que la identitat no és una cosa fixa i estàtica. Hi ha parts de nosaltres amb les quals ens identifiquem fàcilment. Allò que coneixem, que ens resulta familiar, allò que respon a la pregunta de qui sóc. Però també hi ha experiències, emocions i impulsos que ens descol·loquen, ens incomoden o fins i tot rebutgem perquè no encaixen amb la imatge que tenim de nosaltres mateixes. Podríem dir que la identitat no és una cosa completa ni tancada, sinó una part del que estem vivint en cada moment, com que evoluciona i creix. I sempre hi ha alguna cosa més, experiències, sensacions o moviments interns que encara no reconeixem del tot, però que també formen part de nosaltres. Però per això avui ja no no m'interessa tant definir qui sóc, sinó mantenir-me curiosa davant de tot allò que la vida vol fer emergir. Potser no es tracta tant de descobrir qui som, sinó de mantenir-nos obertes a qui estem esdevenint. No ho sé, és tot un procés. I avui, d'alguna manera, això també m'ha passat a mi aquí, saltant al límit de la idea de que no sóc bona oradora i travessant aquest sistema de creences i deixant que una altra part de mi emergeixi, la que prova, la que s'atreveix, també pugui parlar i gaudir de noves experiències.

0: Acabem de sentir la cançó Mémoire del Maes, aquest gran cantant francès, és el meu preferit de modern que fa rap, del seu nou àlbum que es diu Omerta, que és super recomanable perquè totes les cançons de l'àlbum són boníssimes. I
1: que per cert, perdó, ara que ho dius, jo crec que pocs estils musicals busquen tant la reivindicació pròpia i la cerca d'identitat com el hip-hop, eh? Bé, potser és una patillada, però sí. M'hi ha fet pensar, no? El quantes lletres de cançons de hip-hop parlen de jo soy el más o jo soy no sé quién, mi origen estava en no sé dónde, i en això el hip-hop és...
0: Sí, és que quan érem adolescents sí que... Jo sí que quan era adolescent pues sí que la meva identitat era més com soc punky o soc rapera o tal. Ara avui en dia com que tot es barreja més, no? Però és clar. Veritat que també, no? Segons l'estil de música o l'estil que vestíem o l'estil de pensar també ens creava molt la identitat.
1: Això totalment. Però bueno, ara que dius això, a vegades estils musicals que hem escoltat algunes de joves, el punk o altres, a vegades fica molt el focus cap a fora, no? La societat que fa malament, que denunciem, yeah. I altres, no dic que uns siguin millors que altres, però hi ha altres estils, i potser més en voga els darrers anys, bueno, ja fa uns anys, que també fiquen el focus també en un mateix.
0: Sí, el Maes ho fa moltíssim això, sí, sempre curiós. Parla de, bueno, doncs, pues, el que ha viscut a la infància, pobresa, dels seus orígens d'on ve, dels problemes que ha tingut, de quan ha entrat a presó, de quan... Bueno, sí, com, sí, ho fan molt, això ho fan molt els raperos, tens raó. I res, volia posar aquesta cançó pues, perquè és això, no? Considero que també les memòries, totes les experiències que t'han anat passant al llarg de la teva vida, la teva infància, tot això condiciona moltíssim a la identitat que ets avui en dia, que també és un tema bastant important.
1: Clar, ara que deies això, abans em feia pensar que una altra cosa evident, com passa amb tots els temes que tractem aquí, és que no totes les identitats valen igual. També no totes com puntuen o igual o tenen el mateix prestigi, i aquí també hi ha classes, en certa manera. Exacte. Llavors, evidentment, com tu dius, pues, d'on vens pues, també determinen, no? I com, a part del que hem parlat, hi ha aquesta necessitat que ens reconeguin, però hi ha aquest altre element. A mi em feia pensar, a l'hora de pensar, bueno, què puc recomanar en un tema tan abstracte o ampli com aquest i tan filosòfic? I em feia pensar com, per exemple, en el meu cas, que en el seu moment, també, almenys a la infància i quan construeixes identitat, el fet de tenir un origen de fora en part, no? Que ma mare fos de fora, també en moment en èpoques on no era tan habitual aquí a Catalunya o a Barcelona, ara potser és algú més comú, no? I en una classe, en un col·le pots trobar la meitat, per exemple, d'una classe amb orígens diversos, sense que això ni molt menys estigui resolt com a societat, eh? Però quan era algo tan minoritari, crec que sí que et fa veure com molt diferent. Hi ha altres elements que et diferencien a la infància i et fan sentir diferent i a vegades porten a problemes, eh? Mm-hmm. Però el de l'origen pot ser un. Llavors, fa uns anys vaig llegir un llibre que em va fer gràcia i de fet em va servir per fer treballar la intervenció que vaig fer en el fòrum aquest d'indigestió que a vegades hem parlat que fan a la gent de nativa, que és un llibre que es diu Marrón, d'una autora peruana, i que en aquest cas, des d'una reflexió molt més moderna, no? És una noia més jove que va venir aquí de Perú, pues reflexiona això i ho fa, per cert, bastant a través de la música. I que per això ara també m'ha fet pensar.
0: Clar, és que si ets immigrant també això et constitueix, o sigui, molt una, i també t'ho fan pensar els altres, no? Perquè si ets immigrant i aquí pateixes un racisme de l'hòstia, doncs també és com, ostres, no? La clar. Religió també, no?
1: Bueno, tot el que ens fa diferents, tot i que en el fons tots som diferents, però sí, o ets persona immigrada o d'origen, i dins de la gent que ve d'orígens diferents també hi ha diferències, no? Evidentment, el cas és que és algo que es veu en seguida pel color de la pell, i altres casos és quan la gent obre la boca, i altres casos no, i llavors això també fa que et sentis més o menys diferent. I llavors aquest llibre de la Rocío Quillahuaman, que no és una escriptora, sinó una persona que treballava al món del disseny, però va prendre la necessitat de fer d'una manera divertida aquest llibre, reflexiona això, per exemple, també vinculat a les modes, a la música, a com ella, per exemple, de petita, bueno, a l'arribar aquí, sobretot a ella li agradava la música anglosaxona. Tot el que no la vinculés a un origen de sudaca. I la música, pues, com la que hem posat diverses cançons a l'inici del programa, no? Més alternativa i tal, però anglosaxona, no? I com és més tard que potser valora la música, pues, d'origen més andí o el reggaeton. Bueno, sin más, jo us el recomano, ja que pum, així ja és una recomanació, perquè al final, i aquest és només un dels eixos, no? Que ens faríem pensar com això les identitats no valen totes per igual.
2: Sí, no m'agrada molt que hagis parlat això, perquè jo també volia parlar-ne. Bueno, potser ho parlaré després i puc vincular-ho amb altres coses, perquè just ho... també ho esmenta l'àudio que posarem tot seguit, no? Doncs, això que dèiem de les dretes i la identitat, no? I el feixisme i els contraris, no? I la possibilitat de ser en un lloc des de complir tots els requisits que et permetin ser d'un lloc, no? Però vinga, va, sentim de la inversa l'àudio...
1: Sí. Escoltarem a una companya, la Mireia Piferrer, d'un projecte, d'una cooperativa que es diu La Inversa, i ella, pues, el que treballen en aquesta iniciativa i ella mateixa present té a veure amb processos vitals, amb com acompanyar o reflexionar sobre processos vitals que transformen, per exemple, i ella menciona alguns, no? I que tenen a veure, pues, alguns els hem mencionat, com pot ser quan deixes de treballar, en aquest cas concret, per exemple, la jubilació, doncs hi va lligat a l'edat, i més que en el seu cas, per exemple, la maternitat, doncs ella, i ho posa com a exemple des de la vivència personal, la menopausa també, però també la madrestia, no? Que és ser madrasta, o el que es diu madrasta en l'imaginari clàssic, no? En cas soni políticament incorrecte ara, no? Doncs acompanyar o viure amb un fill o filla que no és teu de sang. Llavors, són alguns d'aquests processos totalment, bueno, molt més potser vinculats al món femení o que ja treballa des d'una perspectiva feminista que posa com a exemple per portar-ho a reflexionar la identitat a partir del gènere i l'edat, sobretot. Uh-huh. Escoltem-la, molt interessant el que diu i li agraïm també.
2: Super!
3: Hola, Valquíries, sóc la Mireia Piferrer, fundadora de La Inversa, i bé, parlem de la identitat, no? Vaya, vaya temazo, la identitat. Clar, per una banda, jo crec que clar, la identitat pot servir com a diferenciador de l'altre, no? I es pot utilitzar d'una manera negativa, no? Es pot utilitzar, evidentment, amb actituds feixistes, però també, per una altra banda, crec que la identitat et pot ajudar a entendre't millor, no? a ubicar-te i a donar-te eines. En el meu cas, per mi la identitat està molt relacionada amb el meu gènere, no? Soc dona i això ja, d'alguna manera, t'ubica, no? en un lloc, en la societat, no? Hi ha uns rols, hi ha unes expectatives amb les quals doncs, has de lidiar-hi o has de confrontar-les o has de rebutjar-les, però has de fer una feina en relació a aquesta identitat que ja t'entra per defecte. No? I també soc gran, estic fent gairebé 50 anys, acabo de fer els 49, i això també d'alguna manera, no, et diu el que eres i el que ets ara. No? Ja no ets una noia jove, ja ets una persona adulta, entrant ja fins i tot a la segona adultesa. No? I això, quan te n'adones, doncs fa una mica de vertigen, perquè també hi ha una sèrie de rols en els que juguem amb el tema de l'edat i que també et defineixen, no? De cara a tu i de cara als altres. També soc menopàusica des de fa molts anys i això et fa canviar la manera de pensar, els paradigmes, et fa com enfrontar-te a coses noves, no? que també d'alguna manera són identitàries. No? I soc madrastra, això ha volgut dir que he hagut d'entrar a formar part d'una família enllaçada en la que els rols no estaven del tot clars i he hagut de buscar també una definició de qui era jo en relació a unes criatures que no són meves, en relació a una parella que està criant a unes persones que conviuen amb nosaltres, no? Establir uns vincles diferents, no? Els que suposo que establiria una mare, però d'alguna manera també molt maternals, i també a no ser mare. A no ser mare també és una identitat molt forta, encara ara en la nostra societat, no? I mira, també fa 15 dies em van diagnosticar TDAH. I això també és identitari, no? Quan te'l diagnostiquen d'adult, pots fer un repàs de tota la teva vida i adonar-te'n de moltes decisions que havies pres, de moltes coses amb les que et pensaves que eren un inconvenient, no? Una manera no gaire positiva de ser, però i que no entenies molt bé, no? Dius, per què faig aquestes coses? Per què no sé què? Per què sóc impulsiva? Per què vull deixar la feina? Per què vull tornar a estudiar, no? I de cop i volta dius, ah, vale, aquí hi ha algú en la meva manera de ser que ja ve de sèrie i en el moment en què li poses paraules pots d'alguna manera també prendre decisions, conèixer-te més profundament i reconciliar-te també, no? Amb algunes decisions teves i tal. Per tant, identitat per mi, sí, a tope, sempre i quan no sigui en diferència de l'altre o com a excusa per l'opressió d'un altre.
2: Doncs aquest àudio de la Mireia de la Inversa em permet plantejar-vos una mica alguna reflexió que porto temps fent-me, no? Des de que treballo a instituts i sobretot veient doncs, aquesta realitat en què les persones que es construeixen una identitat, no? Els joves necessiten construir una identitat i quan la teva identitat doncs, entra en joc o és víctima o pateix d'aquesta separació del que ets d'aquí o el que no és d'aquí, no? Entenent que la pertinença és algo molt important, no? Com neguem a moltes persones el fet de que es puguin sentir lliurement de que són d'aquí, de la seva manera i a poder anar, tenir la llibertat d'abraçar el seu ritme o la seva manera, doncs el que és la pròpia realitat que t'acull, no? I ja que ho dèiem vos abans, doncs ara els instituts, que el que deies tu, no? De que el fet de que ser una mica exòtic et conformava una identitat, ara hi ha molts llocs que no és exòtic, o sigui, al revés, és la norma que hi és, però entra en contradicció perquè és una identitat que d'alguna manera té un estigma, no? Té aquesta pertinença pues, als marroquins, no? O l'altre, no? I de cop i volta no són ni d'aquí ni d'allà, perquè ja són gent que ha nascut aquí, no? I és aquest desarraigo, no? Aquesta pèrdua, no? Aquesta anòmia de no saber qui ets o quin és el teu rol en el món, no? Que és algú que d'alguna manera t'aboca pues, a estar perdut, no? I això ens porta una mica a parlar del tema de la bogeria que vam parlar, no? I aquesta necessitat de trobar espais com la boxa o com l'esport o com, no? El valor que tenen aquestes activitats en conformar aquestes identitats i donar oportunitats a les persones a construir-se en relació amb altres, amb iguals o amb diferents, no? I és una cosa important. I en el tema d'educació, que em fa pensar una mica, és una mica ho lligaré una mica amb el tema de les vagues que estem fent, no? I amb aquestes crisis que tenim amb els nostres jefes, no? El departament, que ens vol fer colar com un sistema que és el sistema de la inclusió, no? D'alguna manera que s'inclou a totes les persones perquè es valora que tu incloure qualsevol persona en un grup doncs és algo positiu per aquella persona perquè se'n forma part del grup, no? Però això s'amaga una manera de no posar prou recursos perquè hi ha persones que no tenen pues això, les mateixes circumstàncies, necessiten una atenció diferent, necessiten doncs, equilibrar certes coses i que si tu no poses els recursos, doncs d'alguna manera no podràs construir aquesta identitat amb els altres, no? Perquè està clar que compartiràs un espai, però després d'aquest espai, aquestes persones, moltes, sense maldat ni res, no voldran incloure't a tu a altres llocs més enllà d'això, no? O sigui, a la classe sí que s'acostumaran, però després aquesta inclusió, aquesta pertenença, es deixa d'existir. No? I això em portava una mica en aquest punt de dir, no? Els conceptes com la mateixa educació poden entrar en una crisi d'identitat, no? Com algo que d'alguna manera és algo positiu, no? O sigui, el model d'inclusió de que tothom pugui formar part, no? De no tenir la penya tancada en escoles d'educació especial i aquestes coses que jo també hi entenc, o sigui, és important, però planteja aquesta dubte d'identitat, perquè ara en aquest moment de polarització, no? És aquest punt, no? Estem en un moment de molta polarització i sembla que si no agafes un lloc no t'identifiques, no? I que t'has de construir la identitat en contrari dels altres. Poden ser les, no? Pot ser els grups, o sigui, els mateixos grups d'amics podem tenir una crisi d'identitat, un grup d'amics. Els guarros dels CEPs tenim una crisi d'identitat.
1: Un grup
2: Perquè
1: d'amics.
2: ja no et veus, perquè et deixes de veure, no? qui som ara, com ens hem de... No?
1: O fins i tot la societat en general, que és, sí, que és, no? O sigui, el mantra, no, que s'està dient, hi ha una crisi en la societat, que sí, sí, aquesta hi ha la...
2: crisi social, tot el però món, no? És d'identitat o què és? No?
0: Sí, això, la primera part del que comentaves, això de la boxa, em sembla molt interessant, perquè per exemple aquí en el barri doncs convivim amb la comunitat gitana romanesa i clar, o sigui, és un xoc cultural bastant fort, no?, entre la gent d'aquí, i una cosa que ens ha permet com teixir molt de teixit veïnal i
2: vincular-vos
0: i vincular-nos, i també pues, sí, ha sigut pues, les classes de boxa que es fan aquí a l'Obert els dijous aquí a la plaça Farigola, i també per exemple el Manel, que ja vam portar un dia aquí, que fa les classes de boxa a gent
2: com... Toxicòmens, no?
0: Sí, ho anava a dir exionquis, però mira, toxicòmens, perfecte.
1: Les etiquetes.
0: També els hi donen també pues, un espai, no, de... Sí, sí, sí, jo crec que això és com... I a través d'un esport és com algo molt, molt sa i molt, molt guai.
2: Com la comunitat pot resoldre les crisis d'identitat, no? O sigui, sí. Com el suport mutu, no?
0: Sí,
2: en els moments que et sents perdut, doncs... és un refugi, no? Que també es pot passar que les sectes i aquestes coses, doncs moltes vegades són elements que han crescut, o la religió ha crescut en el moment en què la gent, per això, es fa preguntes i té crisi d'identitat.
0: Sí, 100%. Ostres, recomano-vos molt la sèrie també del Palmar de Troia. Que brutal, o sigui, l'heu de mirar. És una minissèrie super heavy sobre la secta aquesta del Palmar de Troia, i es veu molt bé això. No? Sectes destructives aquestes que clar, agafen com adepte gent que està en el seu pitjor moment de crisi d'identitat i de no saber què volen a la vida, ni què fer, ni qui són, ni res, i són com víctimes perfectes, no? I us la recomano molt, està molt bé.
1: Doncs si us sembla, posem una següent cançó seguint donant voltes al tema per després...
2: Anem tancant el programa.
1: Amb perquè... la darrera col·laboració, no?
2: Sí, la nostra crisi d'identitat passa en que hem de fer un podcast més curt que el que fem normalment, no? Menos és más.
1: Total. Va, doncs pues escoltarem, si abans hem escoltat Loser, ara escoltarem Perdido, més cançons més de proximitat. Repetim amb el Lalo López, un veí del barri, exmembre de Chocadelia Internacional i la Fundació Toni Manero, i que just pues, el nou tema single que ha tret, doncs res, ara fa res, pocs dies, pues, té moltíssima a veure amb tot el que hem xerrat, o sigui que ha caído del cielo.

0: I bé, per anar acabant el programa, avui hem parlant d'aquestes coses a la nostra producció WhatsAppil que fem a les Valquíries, va sortir aquesta pregunta, no? Doncs a veure si ja que abans no sabíem aquí preguntar també àudios, tot i que al final hi ha hagut uns àudios molt guapos, no? Doncs vam dir, per què no li preguntem a la IA, no? Alguna cosa. I bé, doncs ara tot seguit, per anar acabant, abans d'entrar al Valhalla, doncs us posarem una petita pregunta, una petita reflexió que li hem demanat a la IA, a una IA, qualsevol, no cal dir la marca, perquè tenen marca, ni el to de veu que li donen, doncs què en pensa sobre les crisis d'identitat, no?
1: I abans d'escoltar-la, jo volia comentar breument una notícia que de fa poques setmanes vaig veure al diari i té a veure amb això i alhora pues, amb les identitats que ara remouen perquè... O sigui, no hem utilitzat la IA en aquest programa per casualitat, precisament està removent moltes coses, el seu ús, el debat sobre ella, en molts nivells, però alguns tenen a veure amb precisament preguntes que ens hem fet avui aquí, de qui som, qui volem ser, qui no volem ser, com a societat, com a individus, col·lectivament a tots arreu on es debat quin ús es fa, ja no si s'usarà, perquè es dona per fer que tothom l'usarà, sinó quin ús, sigui a la feina, sigui en col·lectius, en un sector, el que sigui. Llavors, no, hi ha llocs on bueno, i evidentment això s'ha ideologitzat, i en aquests moments de polarització, com deies, pues, evidentment, certs governs ultraliberals o de... Bueno, com se li diu l'anarcocapitalisme, pues, s'abandera, no?, amb aquest tema. Llavors, en el cas d'Argentina, aquest piròman que és el Milei pues va fa poc anunciar que es crea una nova forma jurídica que són societats no humanes, societats vull dir empreses, perdó, empreses no humanes, són societats amb personalitat jurídica però no a ningú darrere, basades i formades per IA només. I és de moment el primer país al món on accepta això legalment, o sigui dotar-li de naturalesa jurídica, amb tot el que això després pot implicar i que segurament hi haurà altres països que seguiran aquestes passes, no? Passes, i aquí estem parlant en l'àmbit empresarial, però que evidentment es pot ja donar en tots, no? I bueno, pues, evidentment dinamita una miqueta això, no? Qui tens davant o on treballes i fins i tot a qui li demanes, com es diu això, pues, li demanes responsabilitats, les societats, les empreses, van lligades en general a coses com la responsabilitat legal o econòmica, quan ja no hi ha un home darrere, bueno. Coses que, mira, sortien a la pel·li de Her, aquella que es va anticipar al temps, com tantes altres de la ciència-ficció, no?
0: I ens parlava d'això, la relació que pots tenir, no?, en aquesta pèrdua de, també d'identitat o de capacitat de relacionar-nos amb altres humans, no? Mm-hmm. Saber qui som i tot, doncs, com aquests programes informàtics que no deixen de ser-ho, doncs et poden respondre moltes coses i és divertit, no? I al final és un tipus de missatge més que doncs, com els llibres que et marquen o com les pel·lis, el que sigui, doncs és una cosa més que li pots fer. Ara doncs has de entrenar-les molt bé aquestes, no? Perquè acabin tinguent una mica de, més de profunditat, ja veureu, o sigui, la reflexió. És bàsica, però bueno, sempre és... Està prou ben construïda, al·lucines, no?, aquestes sí, coses. Sí, sí.
1: I li has dotat d'identitat? La bategem vaiquíricament o no?
0: No, això ens ho podem plantejar de cara a la nova temporada, si realment bueno. Podem tenir un moment de trobar-nos en el Valhalla i reflexionar sobre qui som, no? Perquè a vegades ens estem una mica perduts, també.
1: Total.
0: Doncs vinga, va, sentim no sé, Juniper es diu aquest. La veu es diu Juniper o Juniper. Però bueno, va. I després fem entrar al Valhalla, no?
1: Fem sí, algunes recomanacions i endim Valhalla i ens acomiadarem.
0: Pues vinga.
2: Les crisis d'identitat no són necessàriament un senyal que ens haguem perdut. Sovint són la prova que estem canviant. Durant molt de temps construïm una idea de qui som a partir de les nostres experiències, dels rols que ocupem i de les expectatives dels altres. Però arriba un moment en què alguna cosa deixa d'encaixar. Una pèrdua, un èxit inesperat, un canvi de feina, una relació que s'acaba o simplement el pas del temps. És aleshores quan apareix la pregunta més incòmoda i alhora més humana. Qui sóc ara? Una crisi d'identitat és un espai d'incertesa. I la incertesa fa por perquè ens obliga a deixar anar les respostes fàcils abans de descobrir-ne de noves. Tanmateix, és precisament en aquest espai on neix el creixement. Quan les certeses es trenquen, tenim l'oportunitat de revisar quines parts de nosaltres eren autèntiques i quines només responien a la necessitat d'agradar, de pertànyer o de complir unes expectatives. No sempre cal trobar una resposta immediata. Hi ha preguntes que no demanen ser resoltes, sinó evitades. Acceptar que la identitat no és una fotografia fixa, sinó un procés viu, ens permet viure amb més llibertat. Som una història que s'escriu cada dia, no un llibre acabat. Potser la maduresa no consisteix a saber exactament qui som, sinó a tenir el coratge de continuar descobrint-nos. Les crisis d'identitat, per doloroses que siguin, ens recorden que encara som capaços de transformar-nos. I mentre hi hagi transformació, hi ha vida, esperança i la possibilitat de construir una versió més honesta de nosaltres mateixos. Espero que aquesta reflexió sigui útil. Si la vols, amb un to més filosòfic, bé, ja està, més poètic o amb una perspectiva...
1: Bueno, però està... Bueno, és curiós, anem construint així relats, molta gent, no ens enganyem. Bueno, doncs per anar tancant, abans de fer-lo d'entrar al Valhalla, fem també algunes recomanacions, jo n'he anat llançant algunes, igual que ho ha fet Gilda. Jo, en un àmbit molt concret que pot vincular-se al tema de la identitat o el sentiment de pertenença, doncs volia comentar només dos, una pel·li i una publicació. La publicació, les dues tenen a veure... més aviat entorn potser el reconeixement que es prenen dels altres o la construcció d'imatge, de la imatge, sobretot en això darrer, bueno, recomanar-vos, no sé si ho havíem fet fins ara i si no ho hem fet malament, us ho hauríem de recomanar sempre, que són els quaderns que treu la gent d'Opcions, aquesta cooperativa que reflexiona sobre el consum en un sentit molt ampli, i el darrer quadern, el número 70, el de primavera-estiu, és super recomanable i es diu El consum arriba als brincles, consumisme al cos, a l'amor i a les relacions. Llavors, parla sobre com es construeixen els vincles i en la societat actual. Hi ha entrevistes molt recomanables com la d'una companya nostra que ha col·laborat aquí a Valquíries i a programes nostres a Contrabanda com és la Sandra Bravo, però en certa reflexió entorn al tema de la cosificació o la força, el poder de les xarxes i de la imatge, en certa manera pues, reflexionar sobre coses que hem dit avui, sobre aquesta construcció d'identitats a vegades una mica en sèrie o estàndards i bueno, em sembla com molt recomanable. I després la pel·li, una que hem vist aquests dies, quasi que pensant, preparant-me per aquest programa, és la de Sick of Myself, malalt de mi mateix, una pel·li noruega que bueno, podria ser pràcticament de terror. Jo no sé si la van presentar a Sitges, però no ho és. I parla de com portat a l'extrem pues, a la protagonista buscant aquest reconeixement en els altres, perquè consumeix la seva identitat només en el cas que li fan o el com li presten atenció, es fa mal a ella mateixa. Potser una reflexió que a vegades molts hem fet, per cridar l'atenció i ser com reconeguda. Qui no ha pensat, per exemple, a vegades en això, no? En tenir un accident o com parlaran d'ell al seu funeral, no?
3: Sí.
1: Va per aquí.
3: Bueno, i la canalla es fa les autolesions, no?
1: Total.
3: És una cosa que ha crescut molt. Molt bé, doncs jo també vull fer una recomanació i no sé si em permetreu ficar una última cançó o què per acabar.
1: Clar,
3: que és un disco que jo en moments d'aquesta crisi personal en el passat, de la joventut, no? En buscar qui eres i tal, doncs és un dels discos que jo diria que més em va marcar, perquè totes les cançons parlen del tema, com si diguéssim, i és el disco de les B. Violet, En este mundo, que el recordo molt en moment de pèrdues o en moment de fer-te moltes preguntes i de buscar reforçar-te, no? I és un disco que em va reforçar molt en això, en quin pensament generes, no? Per relacionar-te en aquest món, no? I posarem al final de tot una cançó que es diu Acumules, si us sembla bé.
1: Sí.
3: Venga. Entra al Valhalla el disco de B. Violet i després entra al Valhalla tota aquesta xavaleria que també hem de viure en aquests dos diferents mons i hem de construir la identitat o això amb tantes dificultats per estar, no saber d'on són ni on van a parar, no?
4: Sí, per mi, a veure què puc fer entrar al Valhalla. Moltes coses avui, perquè hem parlat de moltes coses diferents, però jo podria fer entrar, per exemple, a les ràdios lliures, Vallcarca, La Criança, una mica com no, el que vaig notant que va conformant la meva identitat.
1: Molt bé. I a tu mateixa. I a, per tant,
4: i a mi mateixa, vale,
1: que són moltes tus. No?
4: I, sí.
3: I us fem una petició, però, si jo, que esteu jo... escoltant això, un moment, que ja que fem una pausa de temporada, doncs proposeu-nos temes per l'any que ve, perquè tenim temps d'agafar-ho, de compartir-ho i d'escollir-los, no? I de pensar o organitzar-los i col·locar-los.
1: Bueno, perquè construir la identitat vaiquírica la fem entre totes.
3: Yeah.
1: Pues jo entraria al Vaiharja molt, mira, molt breu, en la línia de que abans parlaves dels losers, pues jo reivindicar i fer-los entrar els antiherois, antiheroïnes, que contracorrent i pues, construeixen identitats a vegades bueno, divergents i que no estan a la paix.
4: Molt bé, doncs bon estiu
3: yeah.
4: I salut i vaiquíries.
3: Salut i vaiquíries.
1: Sí, i recomanar-vos una cosa que podem anar construint és també identitat de barri a l'estiu. Pues,
3: tot el que viu.
1: Aprofiteu les festes de barri, el temps que durin. Jo no sé si això de fer festes d'estiu al carrer en ple...
3: canícula.
1: La canícula té molt recorregut i s'haurà de reformular.
3: Sempre han sigut bastant infernals. O sigui,
1: sí, però crec que cada any més.
3: Comencen a les 8 o les 9 del vespre i ja està. I ordines la... La festa major és per això, és per viure de nit.
1: Totalment.
3: I dormir de dia, borratxo, perquè si no, no pots dormir de dia.
1: Doncs...
3: Està ben torrat.
1: Quan segurament aquest àudio i aquest podcast es pengi pues estaran acabant-se o no sé, les del barri del Raval tan vinculat a la identitat especialment dels que van fer l'Assemblea Majares.
3: O les de Gràcia.
1: O les de Gràcia i moltes altres en què ens hem construït com a joves i com a adultes i adúlteres i ja quan tornem segurament hauran passat les del barri que ens acull. La República de Vallharja, el barri de Vallcarca, on està Can Carol, que també programa. I llavors, com que no farem programa abans, animar-vos a participar-hi activament i si no, com a mínim, a assistir-hi.
3: Perquè deus fer el programa de festes majors, però ja el vam fer.
1: No hem arribat a fer mai. No potser serà... Mai, però bueno, ja ho veurem.
3: Ja veurem. Vinga. Salut. I vaiquíries. Acumules. Acumules. 5, 6, 7. Va ser un...

perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Ei, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Iau, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Ei, ei.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

Hola, sóc la Sandroide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.